0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: respiravo e è tornata secca macchina. Creu mano fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: sensació que tinc floreix quan et quedes amb mi.
1: Escolta, Zicat.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les Mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
4: Home, on hi ha més forats, no?
3: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I, per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatges de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
5: Hola, bon dia.
3: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí de lo que ens contesti una IA o ens ho podem creure amb fe cega o com ho hem de fer això?
5: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa. Uh-huh. I perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, en portem sent des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
3: vale.
5: Hi ha molts tipus diferents. N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica, i escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular, és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat, agafem és el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem pujat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou de dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important. Ho dic perquè això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com els fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això són generadors estadístics de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és semblant, però no té per què ser cert. seguretat i hem de posar molt, molt estrit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
2: Abans has comentat que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
5: No és possible, és segur. O sigui, si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que ens ha dit expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixes de música, els vídeos que mires, tot això, que no sigui un coneixement explícit. I a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem coneixent, el conjunt del coneixement global de la humanitat. Per tant, ja s'ha esbiaixat. Les societats són majoritàriament sexistes, masclistes, homòfobes i classistes, per tant, el resultat de la seva activitat i el coneixement reflectirà això. No? I llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera de arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, és a dir, canviar la societat.
2: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
5: Sí, però això ja no és només per un tema d'entrenament dels models, és perquè en general quan nosaltres introduïm dades a una web o pugem dades al núvol, l'únic que estem fent és copiar aquella informació al servidor de l'altre, a l'ordinador de l'altre. Quan pensem en un server o quan pensem en el núvol, penseu que allò és l'ordinador del món. Llavors, si tens filles bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que poses és... jo us recomanaria que si mai fos servir ChatGPT, Gemini, qualsevol sistema d'aquests d'intel·ligència artificial generativa, no poseu mai documents comprometedors, els dades personals, la vostra adreça, els vostres noms. Si ho utilitzeu per feina, poseu servir un servei d'anonimització i el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
2: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
5: Si ChatGPT, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent servir per aprendre, fes bo. Jo que dir-li a ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, i doni les fonts d'informació i ja les vaig a comprovar i miro quines fonts són més fiables i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, a classe em diuen que fes un treball de 2 pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya i això li faig fer ChatGPT i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser aprovaré l'assignatura.

0: però no hi ha tres més. I un problema el tenim quan avaluem. Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un gaire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe de puny i lletra i o bé oral, mm-hmm. que no pas demanar un treball que no l'envien al Moodle, perquè això no té cap validesa. No per res, perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya, que ja n'hi ha, segurament, de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui uns continguts. La finalitat no és que ens facis treballs, la finalitat és que ens ajudi a aprendre.
1: Josep Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Molt bé, un plaer.
2: Què us ha semblat?
3: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
2: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit, o sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
3: L'estratègia.
2: Exacte. Uh-huh. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
4: Som-hi.
2: Vinga.
4: Perquè això sembla un escape room de mateix.
3: Som-hi.
2: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure que deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu: dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
4: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
2: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
3: Sí, no.
2: Però aquí no hi ha molta trampa.
4: No hi ha trampa, aquí.
2: Ja us havia fet un spoiler de que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale, clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs dos i dos, 4.
3: Tenim mostra del que han recollit?
2: Clar, però això ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara què podria passar? Si jo a més us dic que hi ha trampa, jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, potser és una trampa i és com si fossin dues famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dues parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
4: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
2: Què vols dir amb això?
4: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
2: Ah, molt bona.
4: Perquè, vale. És avi,
3: ja sé per on vas.
4: Avi, no?
2: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Són 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares
3: i 2 són
2: i
3: fills.
2: 2 són fills.
3: Sí, sí, està bé. Ben
2: trobat. Doncs mira, aquests, i llavors així només hi ha 3 persones i com que han collit 5 cada un, doncs 15
3: serien 15
2: bolets. Que dius, ostres, vaya xurrada, això no és un problema de mates. Sí. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li tres peus al gat, però bueno, és xulo pensar així, en el fons és com un joc.
4: Tres peus al gat, aquí hi ha algun repte de mates amagat.
2: I és una expressió de nombres que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le que ara me'n vaig de guió, però que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua i fèiem buscar als nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres. Per exemple, buscar-li tres peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps, hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres. I
3: no?
2: Sí. Vale, llavors, tornem.
3: Nou repte?
2: Nou repte, va. A veure aquest. En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
4: Les ciències fan mal a la vista.
3: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiar han acabat tots patint miopia.
2: Tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de Medicina.
3: Sí.
2: Però no, no, tampoc va per aquí. Però... I si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia...
3: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
2: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre a una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades...
3: La mostra.
2: Et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé... El tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno del poble tal. Perquè, clar, tothom que surt per la porta, en teoria, li agrada aquella música. Saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà...
3: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
2: Exacte. Vale.
4: I ara on de veu, va? Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
2: A veure.
4: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes. I 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
3: Clarament l'A, no?
2: Clar, perquè és 4 de 10... És com un 40% tenen excel·lent i en l'altre 30 de 200 és com un 15%.
4: Exacte.
2: Però, clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat que és clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusions, però si només ho mires en una promoció, clar, aquells 4 pot ser que per casualitat siguin 4 que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut que aquells 4 trauran bones notes igualment.
3: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
2: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal... I és com, no és tan fiable. Llavors, aquí hi ha moltes mesures que mesuren això. Com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi? I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir...
3: Contrastem les dades.
2: Exacte.
3: Qüestionem-ho tot.
2: Tot això és important anar-ho entenent.
4: I ampliar la mostra és l'única manera d'estar segurs que és un bon estudi?
2: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que... Aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lent, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I és diferent.

0: més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
1: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
0: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
2: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
0: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les tenim clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xocant constantment contra les roques aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors, com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i per tant no se'ls mengen, i per tant no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen frontalment fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després, el fet de tenir aigües fredes també van molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura, perquè també si n'és canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant? Perquè sabeu què passava? Que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què, i totes les dades que recollien doncs sortien com adequades, o sigui, era lo normal, i era com, doncs quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat, i no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest, o sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: que era
0: i
1: diferent.
0: Tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes, i a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa, que
0: algun
1: no?
0: bitxo que no ens esperàvem o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual. I passava el temps i van començar a créixer i a reproduir-se, i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre posar, en comptes de posar les persones, posant càmeres, i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'algo. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven. I clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven. I de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que era gent que es tiraven i que anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.

0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, lo del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com, com és que no puc trobar solucions i aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important
1: el pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és. Com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates. Un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
6: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Duesaigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
7: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, tractem els típics aigua freda, no? Allà, el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
6: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
7: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui i el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boillo o Caldes d'Estrac, també diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
6: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha... Els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però arriba un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després li faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona, quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot del conjunt per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim, les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que hi ha la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són lo del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és lo del Siurana-Riu de Canyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també des del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts, i per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament? O com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal en el sentit de que no depèn de cap ideologia política, o sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, i socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que este moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més detracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no?, que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantenir el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament, i sempre hem dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè ha de... un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè aquesta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat, que molt la porten cap aquí. Si no, és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT, i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que els tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acabem fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem resoldre aquest problema que teníem amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet amb el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acaba, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Picamoixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar a una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaver a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va una espasa d'Àmocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt, diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment. Llavors, queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs, es desmantelli o fins i tot diguéssim, es rebaixi uns quants metres perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2030, o amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de l'escola pública. I, de fet, pel que fa a l'educació pública, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com es va pactar el mes de maig. També ha ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents amb un complement també específic. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, només un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès que deixa un carril tallat direcció Girona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran també els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre que es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema, amb temperatures que podran superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona en un pis del barri de Sant Martí de Provençals a Barcelona com un possible cas de violència masclista. La policia busca ara la parella de la víctima, principal sospitós, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir els fets. Si es confirma l'origen masclista d'aquest crim, seria el quart feminicidi registrat aquest any a Catalunya. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i de Barcelona Big Blues Band. Fins al 10 d'agost el certamen oferirà 13 concerts amb artistes destacats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hola, sóc la Jana i he fet aquesta cançó que es diu Honolulu. És una cançó feta amb molt de carinyo, així que espero que us agradi molt.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, ha composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia, també quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. I és una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes, és d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, i ara avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de "Freedom is just another word for nothing left to lose", que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa
1: oi que sí,
0: que sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges sí, aquesta setmana. Sí. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge,
0: sí,
1: així
0: literal,
1: que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, i no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Uh-huh. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques amb menys pes turístic són el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, amb una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món, que ara mateix semblen gairebé clons. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara de verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, avançar de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, i ja per acabar us dic que sempre que pugueu estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, però és que ara estem molts fent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, és que l'Enric té raó, és que l'Enric té raó. Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil, fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent, doncs, que per guanyar-se les garrofes, doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més val que acabaríem.
1: I visc a l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent no s'espera. Ho escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir. Perfecte. Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres de Ponent, que estan contents.
1: Us ho diré
0: de
1: forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances, i atenció amb el reportatge d'avui, perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera connexió és per Girona FM. Said Esbai, bon dia.
3: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
3: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C-65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants, i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
4: Crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
3: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany. Això és a Lloret de Mar.
3: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
3: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política, acabem aquesta connexió amb Girona FM. Seites, bai, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
5: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
6: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
5: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
5: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 8:15 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
5: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: Hi ha res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha compartit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
5: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
5: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1-1. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
7: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però notícia de Tarragona.
7: Correcte,
0: perdona,
7: però
0: m'he colat,
7: si voleu...
0: tinc tu mateix.
7: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions d'atenció d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves, per contra 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
8: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè

0: Doncs sí, en Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
1: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del Llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
0: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners amb capacitat per 100.000 persones i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
2: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
0: Així estarem.
2: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
0: Adéu, vagi bé.
2: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Parlem del Plater, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater.
3: Així és. Segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
2: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
3: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
4: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
3: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del Plater, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
2: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
3: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela els pressupostos del Plater també ho és bastant. En este cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
3: Gràcies a vosaltres, a reveure.
2: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit, amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
2: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
5: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses.

0: diverses, com per exemple Anna Torroja o Siloé.
1: O Jetrotul, els mítics Jetrotul.
0: Exacte.
1: Déu-n'hi-do.
0: No, sí, els deia sí, perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
1: Però
0: perquè...
1: no sé com es, tota la vida els hem dit així, Jetrotul, no sé com es deuen dir.
0: Així que perfecte.
1: I a Tarragona?
0: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
1: I només és dimecres.
0: I només és dimecres.
1: Molt bé, continuarem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
4: Bon dia, Albert.
3: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes, aquí... Totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
4: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no s'acaben de... que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada, ja has d'enderrocar una planta, que aquí qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar en compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
3: Volguin arriscar, clar.
4: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància, vull dir...
3: El coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
4: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, eh? Mm-hmm. Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no? Aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del pla 50.000 del president Illa, uh-huh. vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal pues, unes mesures pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
3: Uh-huh. Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati o qualsevol, això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
4: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no? Els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
3: Per tant, està pensat, com deies, no? En el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant. No? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? de treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
4: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
3: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
4: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i en aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
3: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent sinó el de sempre. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
4: Sí, per pla 50.000, per a projectes provinents del pla 50.000 serà obligatori. I llavors l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat, i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost, que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAS, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAS ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
3: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però a canvi, en lloc de 2 anys, potser en tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple. Exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al Departament de Llicències, no?
4: Vull dir que completament.
3: Això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de... aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també he vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir... falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
4: Sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha de prendre la normativa de 947 municipis. No? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, pues assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no?, ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Per justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, que aplicar, no? Llavors nosaltres amb això ens volem ajudar homogenitzant. I una altra que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
3: allà falten mans, no?
4: Falten mans. Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no?, que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, o... i hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
3: clar, malament. I llavors els expedients
4: s'acumulen
3: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem l'entrevista just en el procés, no?, de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
4: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta, que jo en aquest cas és el que recomanaria. Pues tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
3: Exacte.
4: Ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
3: I també pot servir, ara que ho expliques, estàs passejant per qualsevol poble, i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius, i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada,
4: si
3: diguem,
4: a veure. Està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura... Que té un nivell de qualitat pues, certificat, no? per algun premi. Llavors, si un edifici t'agrada, pots mirar a veure,
3: a veure si té alguna cosa, no?
4: Si
3: o si va guanyar el premi.
4: Sí.
3: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
4: Pues moltes gràcies, Albert.
1: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
5: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el Poble Saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances en Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
6: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilitem és que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I per últim també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
5: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
6: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir al desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem és expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
5: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que per la seva durada doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. I aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i a fons lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
6: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva, en les jaimes, en el camp de refugiades. També som musulmans, per tant, això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any, quan arriben, pues també s'ha d'anar superant. però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues, també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa, intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no? Que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat. Evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
5: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altres moments havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
6: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també pues, s'ha d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de, bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè es relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat, pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250. No?
5: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista, on se li dona visibilitat a la iniciativa, serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
6: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
1: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions, en definitiva, de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
7: Molt bon dia, Núria.
1: Molt xula, molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
7: Sí, doncs,
1: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
7: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs del qual parles van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, clar. Però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
8: Mira, el que volíem, doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, I vam voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si mengen els rebrots, o si deixes la canya sencera, si se la mengen, i de quina manera. I el que hem fet, doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de ribera, les espècies autòctones, es menjaven, i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
7: Ha estat útil?
8: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
7: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
8: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però el cavall és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè, diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
7: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
8: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents, i la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar, i clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida, i clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que bosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
7: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
8: El següent pas és, volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa, i va tindre molt bona acollida, no? Molta gent que es va interessar també. I aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
1: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana, així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
8: Moltes gràcies.
1: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
7: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
1: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
6: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
5: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
6: Adeu, Embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matina d'un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i el 163 des que es recullen, volíem dir, dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, volíem dir, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 a Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga, mira, jo som-hi, fet. Som-hi.
1: Que a la càmpera hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, eh? Que hem de descobrir.
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no estan en lloc, sinó la gent amb qui ja estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada. Però sí.
0: La Font dels?
1: Dels Oms. De fet, la gent s'hi va a banyar a l'estiu, la gent del poble aquí. És un petit parc per on passa el torrent, no? És una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera. I sí, és una zona molt ombrívola.
0: És com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Exacte.
0: La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, sí, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Veuràs,
0: amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, eh? No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
1: li
0: passa?
1: Què passa? Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: Doncs l'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, aquesta més
3: que et fas mal als peus, que tot són pedres. Jo crec que aquestes no es valoren prou, aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. Sí, m'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas. Ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Pilar, sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. Ai. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70.
1: Ep.
4: Només, Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, eh? Jo de gran no, com ella.
0: Dos anys fan, eh? Dos
1: Home.
0: Anys són importants.
1: Home, sí
0: fas tonta. Bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, tothom coincideix amb això, una mica, que a vegades no cal anar tan lluny. De fet, jo sóc un fervent defensor d'això, que en el propi poble, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu, sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar a programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Veieu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Berà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'han ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Berà.

0: any milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix un, el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors pues, tothom es saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries, va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records, perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot. Totes les cases, no?, pintades, molt colorides, vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni
0: do utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: Sí, Cracòvia, va ser un país que em va deixar molt sobtada, em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, la cosa com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz per descomptat, tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà, anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada de moment, és que de les Cotswolds te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, antiguets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona. I nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe. I és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
4: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos, és un conjunt de temples grec i la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta, els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant i a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
5: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga, comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
6: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions tan ben documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible, tal com pintes es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ens presentes al Fermí.
7: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant, ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. Mm-hmm. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapissos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
8: Passa que moltes pintures diferents, però justament

0: que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara, amb el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla. I clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot, és aigua.
1: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
2: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
0: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, doncs simplement és una tècnica més.
1: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora de l'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
0: Doncs si ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les, potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa hem de tindre entre 400 i 500, llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades per ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
1: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
0: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, a damunt li pintes vermell i hi poso retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
1: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
0: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
1: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarel·la?
0: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, jo vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, i quedava tot molt guapo, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el Norai estava al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarel·la cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
2: Mira, o sigui, Eduard...
1: Sí, digues.
2: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
1: Abans d'ahir, el Catllà, la desembocadura no, era el Catllà, però sí, el riu Gaià.
2: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, el Farmer ho ha pintat també. Estic veient una aquarel·la preciosa d'aquell, sí, no?
0: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquests bosquets, tota la vegetació, totes les fulles, o sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
1: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà el Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Sí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
0: Amuntegats aquí, preparats per agafar.

0: al GIP i portar-los cap de l'exposició, sí, sí. Està tot a punt.
1: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
0: Sí, bueno, algú, quan vaig començar a pintar les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. Algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarel·la, amb tècnica de pintura gouache. Amb gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarel·la. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarel·la. I llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
1: sí, capgrossos, sí.
0: I tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir, al fi i al cap a mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tot serà de Tarragona, i amb un raconet, l'habitació aquella interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
1: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
0: Sí, hi ha molta gent que els anima, i perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil, i ja t'ho dic, de fàcil no en té res, per el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment sí, ja saps els secrets, i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí que és fàcil.
1: Home, ho acostumem a associar, no? La pintura de la canalla, als nens,
0: sí.
1: Però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
0: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven amb un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarel·la, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això, però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita doncs saber-ne, i el que la domina, doncs no hi ha cap secret.
1: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
0: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarel·la amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarel·la, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, diguem, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
1: I tant.
0: I mentre que l'aquarel·la és una cosa més més improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarel·listes, que jo m'aparto de l'aquarel·la, però jo continuo dient que jo pinto aquarel·la, el que passa que és el meu estil.
1: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Què et van dir? Explica-ho tu.
0: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que le pinta encima y queda tan bien que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan... Però és tan bueno que no se nota.
2: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
0: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el teu collet d'anècdotes d'aquestes. De tot tipus, em podria explicar, podries escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
2: Doncs t'emplacem a fer-ho. Hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps.
1: Sí, mira, deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
0: Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dóna temps la pujo, i si no, doncs es quedarà aquí.
1: Però la tens ja?
0: Sí.
1: Doncs mira, farem una fotografia. Ah, sí. De fet, li farem una foto al Fermí, sí, amb aquesta aquarel·la, sí, perquè vegeu tots el realista,
0: sí,
1: que és.
0: Sí, però ja aclarir que aquesta aquarel·la és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
1: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
0: Sí, no diré quines coses, però crec que el quadre ara ha millorat bastant.
1: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
0: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
1: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
0: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
2: Eduard Virgili.
1: Ja ho veus, Núria, aquarel·les, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
2: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
1: Fantàstic.
2: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
1: A tu, fins ara.
3: Obert per vacances.
2: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala. Ens ho explica l'Ona Vilà.
4: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat Alfolí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
5: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat Alfolí de la Sal, que era doncs el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del Delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, a aquesta sala a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
4: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
5: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alforí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
4: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
5: Sabem que les tres sales que estaven així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on tota la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
4: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge i vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
5: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven i anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala doncs en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta i molta gent a viure aquí. I després per això també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal doncs, passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
4: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
5: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat, i com que no s'hi feia res es va anar degradant, i als 70 doncs amenaçava ruïna.
4: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
5: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments, a principis dels 70, hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
4: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
5: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollir firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis, i sí, a partir del 78 es van protegir, i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant l'Alfolí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
4: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
5: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia tenir un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament l'Ajuntament i des de l'Arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'alfolí de la sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió, finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí a l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
4: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
5: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la plaja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs, aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer es va permetre doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
4: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
5: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí a la part central doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la saló que ha fet que l'escala sigui coneguda doncs, arreu.
4: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
2: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des del Canal Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
6: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Talayuelas tenien molta relació en los reis de l'època Alfons XIII i la Victòria Eugènia i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
7: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si per favor, mentre encontraven a algú, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
6: La reina, la Victòria Eugènia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de Palau hi havia unes 200 persones treballant.
7: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, vale? I un dels plats que li encantava al Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era ell dia que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un cas a part, posava la iaia el vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
6: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als Reis i va estar molt a gust. Una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
7: La infanta Isabel sempre li dia a la iaia: Agustina, la corte és com un corsé que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
6: L'Agustina, abans i després de cuinar per als Reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalaiuelas, a qui de tant en tant també es preparava plats típics del poble.
7: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb el pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita o es podia fer també en bacallà.
6: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
2: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que els fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès d'Atalaiuelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
8: Jo crec que sí.
2: No, digue'm.
8: Sí, Gregotecno. Ho estàs dient bé.
2: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
8: Sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes i avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya en la seva terrassa tancant l'edició de les nits d'estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània amb artistes que hi han passat per la terrassa com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la veig de la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos. Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Plat Gervat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, dimecres 29 de juliol, a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic es pongui el sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè clar, si s'ha de projectar, no? que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn últim com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, venen tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde. No sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la conca de Barberà té rotllo, sí.
3: Val
0: la pena.
3: I de fet també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria, molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i sí. En canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, això ens ho diu l'Antoni, també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per
3: Exacte.
0: Llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem els viatges.
3: Tema del dia. Canviem els viatges, és que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues, tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Oi, tant que sí. Em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà. Ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Poni Pissador.
0: Pon Pissador, veritat?
3: Sí, evidentment.
0: És una bogeria
3: de
0: grup, eh?
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia, tan espectacular...
0: Això és etiqueta rockabilly directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials diferents i a nivell de cant tenen una qualitat brutal perquè de fet inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant és increïble. De fet tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem imitar lleugerament el que són.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Canal 10, una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9 perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens en adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar avui.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: L'ajornament de la reunió per debatre el finançament autonòmic ha estat a petició del PP, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026 amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta de l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació també de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar més víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. Ho explica Lluís Moreno, que és sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
2: Aquest correu electrònic i aquest codi QR. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i això ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil.
1: Les investigacions han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per tal de dificultar la detecció policial. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu sentit condol i escalf també a l'entorn de la víctima per violència masclista i també als veïns i veïnes de la localitat. A banda, en aquest cas, són 4 els feminicidis d'enguany, corresponents a 4 dones assassinades per violència masclista. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, també el Procicat està en alerta per previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar els 40 o fins i tot els 41 graus a Ponent i al Prepirineu. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro de Barcelona situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent ja s'hagin pogut tornar als seus habitatges els residents del 60% dels pisos evacuats. I pel que fa a la cultura, el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat ja el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

que el pitjor ha passat. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. 2 iens a la mà, tot resplendeix i després...

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalfa l'entorn de la dona assassinada per violència masclista i també els veïns i veïnes de la localitat.
2: M'agradaria començar, sens dubte, amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista, amb el compromís i reiterar el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
1: En aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència masclista. Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 162 feminicidis a Catalunya, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents. I els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026, amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta en l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal. De fet, des d'avui i fins divendres, 43 municipis estan en perill extrem del Pla Alfa i 218 en perill molt alt. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I en aquest sentit, Barcelona habilitarà a partir de l'1 d'agost un espai de dia climatitzat perquè les persones sense llar puguin protegir-se d'aquestes altes temperatures. També ho farà Lleida, que ampliaran també el dispositiu d'acollida per a temporers, volíem dir, sense sostre, amb 160 noves places al pavelló 4 de Fira de Lleida, davant també l'allau de persones que s'han desplaçat aquest estiu a la ciutat. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent s'incorporin el 60% dels pisos evacuats.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que també més tèrbol, també més humit.
1: Perquè les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu, que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa?
1: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
4: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
1: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
4: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
1: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
4: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
1: Cultura, Modest Cuixart, a Terra, Sant Feliu de Guíxols.
4: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
1: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
6: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Burnley a partir de 9:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
1: El control de sol, nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimecres. Malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs així és, el foc ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coi de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen també, estan afectades les carreteres TV20-41, TV20-42 i la C 51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts. I pel que han explicat que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
1: Doncs així ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
9: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
8: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
9: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
8: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
1: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
3: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
2: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
3: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
1: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
10: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
11: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
10: Per evitar anar a urgències amb mesura el possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
1: 5 minuts i arribem a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
4: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
1: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
4: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
0: Notícies en xarxa.
1: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
4: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
1: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
12: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
13: Missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
12: Tot plegat en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
1: I encara parlant dels Mossos, han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
4: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
14: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
4: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
1: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
4: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
15: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg
16: ens sembla encertada, el 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
4: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
1: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extrasemanals.
4: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
1: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
18: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
17: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
19: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
20: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
17: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passen 2:15, guanyem Girona i Esquerra presenten la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat a Girona FM Pau Villafañe.
21: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
22: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
21: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
1: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Urriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Urriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
23: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Urriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
24: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa, en l'Ajuntament d'aquesta vila, que hi ha hagut cap fill que hagi treballat en aquesta casa, i vostè, que se'n vanta tant, resulta que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
25: La mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
23: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
24: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui s'havia presentat en aquest procés de selecció va ser vostè mateixa, en tant que regidora de Seguretat, qui va nomenar els tres membres del jurat.
23: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
1: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notar ja en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
2: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
5: Ho tenim tot el ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'omplin l'agost aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any que ja està tot ple.
2: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipsi, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
6: Molt turisme estranger. Per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada que baixa de dalt de que és la zona d'Astúries.
2: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
1: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
8: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades. No ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
7: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
1: 8 minuts, arribem a 2:45. Moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, televisió de la Costa Brava Joan Parareda.
9: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
26: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
9: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
27: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual. Potser més que mai.
28: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai.
1: I arribarem als esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.
4: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.

0: S'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 8:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre. A la nova Creu Alta, Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
1: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
2: Van ser 3 anys de la meva vida on ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
1: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 8:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
0: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat, acaba d'arribar, Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
3: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
0: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
4: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:45 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
1: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu, que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
5: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
1: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
5: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
1: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
5: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'Espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
1: Esport, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
7: Continuaran la seva preparació. L'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 8:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Mas Llorenç com també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
8: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Mas Llorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Mas Llorenç, està també el que seria a Massalburnès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TB24, 2041, 2042, C51, estreta entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
1: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
10: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
9: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
10: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
9: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
1: I tot plegat, com dèiem, com Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
4: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
4: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
3: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
4: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
1: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3. Una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
5: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella. Segons fonts policials, va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
1: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt, al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
5: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
11: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
5: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I a més, des d'abans d'ahir, també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
1: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
5: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
1: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
5: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
1: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extra setmanals.
5: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
1: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Elilu, que és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
13: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants, també es vulnera els drets dels treballadors i treballadores, és un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
12: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
1: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
5: Es dirà House Barcelona. Es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
14: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més. I és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals. I és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I no només del debat, sinó també de les solucions.
5: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
1: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
5: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
1: Un 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
15: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armador del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
16: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, lo bonic que és aquesta professió.
15: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
1: I per tant, encara del sector primari, la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
17: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
1: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
18: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
19: Tenir aigua és el ser o no ser, eh? Ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes, als nostres productors. I també vol dir inversió.
18: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
1: 11 minuts i arribem a les 3, guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
20: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
21: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
20: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
1: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanassa, Súria.
5: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
1: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
0: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
7: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
0: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
22: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
1: Escolteu la Ludwig van, també Detallets o Ginestar. Seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les festes del Tura d'Olot. Es faran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
23: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les festes d'altura 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Van, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
24: Que és que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, el cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixin sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
23: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les festes d'altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
1: Doncs ara sí, temps pels esports. Porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
25: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló, a partir de 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
2: L'estadi Graualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
3: Van ser tres anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
2: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 8:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
25: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la primera federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
4: Partidos de pretemporada que, bueno, que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico-táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico-táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
25: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El bas americà arriba procedent del Burgan Brancès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director del esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquest base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
1: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local. Perquè la cicatriu

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté a hores d'ara el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, al Baix Penedès, així com de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola, per un incendi forestal a la zona. El foc, que ha mobilitzat més de 30 mitjans entre aeris i terrestres, també ha provocat el tall de diverses carreteres i s'espera la seva arribada a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila i la seva extinció evoluciona favorablement. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per fer un nou balanç i ha demanat prudència perquè les pròximes hores seran decisives. A més, ha demanat als afectats pels nombrosos incendis del país que no es deixin portar pel pànic i segueixin les indicacions de les autoritats oficials.
2: Jo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
1: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. La consellera Olga Panés s'ha reincorporat a la feina després d'estar uns mesos absent per motius de salut. El conseller de presidència, Albert Dalmau, havia assumit les seves funcions des de mitjans d'abril, quan la responsable de salut va haver d'apartar-se forçosament del càrrec en fracturar-se el peroné en un accident domèstic. Segons consta en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es fa pública la reincorporació de la consellera de Salut a l'exercici de les seves funcions en haver quedat sense efecte l'encàrrec del Dalmau decretat el 13 d'abril. I a Súria, un treballador ha mort aquest dimecres en un accident a la mina de potassa de Cabanasses. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts oficials. Segons ha informat l'empresa ICL, els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí, quan el treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus, on suposadament hi ha hagut l'esfondrament d'una paret. La companyia ha activat immediatament el protocol d'emergència i ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones. L'empresa ha explicat que s'estan investigant les causes de l'accident conjuntament amb les autoritats competents. Davant el succés i en senyal de dol, l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash ha quedat interrompuda. L'aeroport de Barcelona al Prat preveu operar 3.332 vols en l'operació sortida de les vacances d'agost, un 4,7 més dels que es van registrar en l'operació de l'any passat durant el cap de setmana de transició entre el juliol i l'agost, segons dades facilitades per l'operadora Aena. En concret, l'aeroport espera que el dia més vols sigui el divendres 31 de juliol, amb 1.142 operacions, 61 més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Jo vull samba, jo vull samba.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.
2: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
3: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres de cognom, 29 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1966, la policia irrompia a 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, a l'Argentina, en el que es coneix com la Noche de los Bastones Largos. Les universitats havien estat ocupades per professors, estudiants i graduats en resposta a les protestes contra el cop d'estat militar. Sara Barfield, llicenciada en química per la Universitat de Buenos Aires, docent, investigadora i activista, es trobava en una d'aquestes universitats, concretament a la Facultat de Ciències Exactes, on la repressió va ser especialment violenta. Durant els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres i uns 300 van abandonar el país. Barfield i el seu marit, també químic, Victor Rieti, van ajudar els altres científics a exiliar-se. Amb la tornada de la democràcia, Barfield, com a cap del gabinet del secretari de Ciència i Tecnologia, va treballar per reconnectar amb els exiliats i fer-los tornar al país. Defensava que la ciència havia de servir al poble i a la democràcia pel desenvolupament de la igualtat i promovia la democratització del coneixement científic a través de l'educació per fomentar la participació ciutadana. També va ser membre del Foro Internacional Interdisciplinario Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad, qüestionant la suposada objectivitat de la ciència. Va morir a Buenos Aires a l'edat de 87 anys. I abans de tot això, un dia com avui de 1954, Tolkien publicava La comunitat de l'anell, el primer dels tres volums que conformarien El senyor dels anells. El llibre responia a la insistència dels editors del Hobbit perquè Tolkien escrigués més històries relacionades amb aquella, i l'escriptor, professor universitari i filòleg britànic els hi va donar unes quantes més obres. Com sabeu, El senyor dels anells va ser portada al cinema per el director Peter Jackson, no va ser el primer tampoc, van fer una pel·lícula d'animació abans, i aquesta era part de la seva banda sonora. Concerning Hobbits, The Fellowship of the Ring.

0: I aquest pròxim divendres, últim dia de juliol, el Carnaval d'estiu torna a Sant Joan. Aquest any començarà a les 7 de la tarda, amb una concentració a la piscina, i l'última activitat és l'actuació de DJ TT al pavelló a les 2 de la matinada. Tenim a la Laura Vergés del Jazz al telèfon perquè ens expliqui tot el que passa entremig. Hola, Laura.
1: Hola, què tal?
0: Com va això?
1: Molt bé.
0: Ja ho teniu tot preparat o què?
1: Bueno, encara queden 4 coses.
0: Com us hem vist?
1: Aquesta última setmana... Sí, sí, encara estem preparant les últimes coses ja.
0: Perquè, clar, a part d'organitzar la festa, també heu de preparar la vostra disfressa.
1: Sí, exacte. Que encara no podem dir què és, sempre té aquest to de sorpresa, que fins l'últim dia no ho diem, vaja, l'últim dia... Però sí, ja aquesta setmana ja res, estem acabant de fer els últims retocs i ja ho tindrem.
0: Hem vist alguna fotografia que heu penjat per veure si algú encerta? No sé si amb la fotografia, si ens hi esforcem, ho podem arribar a saber o creus que és massa difícil?
1: Bueno, sempre intentem fer algun guiny. Però, bueno, potser hi ha gent que ho sap, hi ha gent que no. No passa res si ho saben.
0: Vosaltres us correu molt, sou el jazz, sou els organitzadors, però no sé si la resta de la gent que ve al carnaval fa mini carrosses o no, o simplement es disfressen. Com funciona per la gent que no ha vingut mai?
1: Sí, la idea és nosaltres portem la carrossa davant de tot i la gent ve a peu, disfressada, sense carrosses, i la idea que hem fet sempre és posar música nosaltres. Des de dalt de la carrossa tenim un equip de música i anem fent la rua, que seria els correbars. Primer a la tarda, després fem el sopar, després tornem a fer una altra rua nocturna i aquesta ja acaba el pavelló per començar la festa, no?
0: Clar, no sé si... Suposo que vol sopar... Ah, no, el sopar, tothom es porta el que vol. No sé si s'han d'inscriure o no, per tant, que no sabeu quanta gent vindrà, no?, uns dies abans.
1: Sí, aquest any ho hem canviat. És la primera vegada que ens estrenem. Fem un sopar pícnic, val?, perquè ens trobàvem que els últims anys no venia gent, o potser es volia apuntar a última hora i com que havíem de reservar el sopar ja no estaven a temps, i vam decidir canviar-ho. I la idea serà fer aquest sopar pícnic. Nosaltres posarem les taules, la beguda i les cadires, i llavors si la gent s'anima en aquell mateix moment de venir a sopar amb nosaltres, nosaltres estarem allà també sopant, i si no, mira, soparem els del jazz en un moment i llavors ja continuarem la festa després.
0: Molt bé, molt bé. S'ha de sopar, que la nit és llarga i val la pena, doncs, fer posso, que diuen. Tot això comença a les 7 de la tarda a la piscina. Això també és nou, oi?
1: Sí, aquest any hi ha diverses sorpreses i diverses novetats. Això de la piscina, almenys les últimes generacions no ho havíem fet, i mira, se'ns va presentar l'ocasió, vam dir per què no, perquè al final també hi ha el bar de la piscina, i normalment ens havíem concentrat sempre a les 8, però aquest any... fem aquesta hora de 7 a 8 allà a la piscina, i llavors sí que començarem ben bé la rua a les 8, però la concentració serà a les 7. I entre que no tancaran la piscina encara i tot l'ambient, esperem que pugui haver-hi gent cap allà.
0: Llavors es fa el correbars, bar de la piscina, bar Clavé, bar Calanati, bar Centre i el raconet de Sant Joan. Com hem comentat, a 9:15 hi haurà aquest sopar del jovent, aquest sopar aquest any en format pícnic al Passeig Comte Guifré, i després la rua, aquesta ja comença a ser animada, no, ja?
1: Sí, aquí, encara que només hi hagi dos bars, és ben bé, a la nit sol venir també més gent, també gent d'altres pobles, i també ens interessa anar ja directament cap al pavelló, cap a la festa.
0: I la festa, per això, es fa esperar, no? És a les 2 de la matinada.
1: Sí, però entre que anem parant pels bars, la gent està per allà ballant, també es passa de seguida, Vull dir, a les 2 sí que és veritat que potser dius, ostres, a les 2 que tard, però no, es fa bé.
0: Per què creus que té tant d'èxit el carnaval d'estiu?
1: Mira, jo crec que aquí els hi hem de donar les gràcies a les altres generacions, ja des de la que van començar, llavors la posterior, i nosaltres, bueno, ho intentem agafar i és com que nosaltres ens ho hem trobat més o menys fet, no?, per dir-ho així. Hem intentat agafar el relleu, però ja tenia aquest nom del Carnaval d'Estiu de Sant Joan, llavors intentem cada any que sigui, bueno, que sigui una festa que estigui a l'alçada també, amb coses noves. Aquest any crec que mai o quasi mai m'atreviria a dir que no van contractar mai cap DJ. Nosaltres aquest any hem volgut apostar pel DJ Tete, que també és d'aquí la zona, i també, perquè no, clar, porta gent coneguda, així que millor.
0: També és això, eh? A mi em passa que a mi el Carnestoltes el febrer, març, fa mandrota, fa fred a la nit, no? I el Carnaval d'Estiu, doncs, em sembla una bona alternativa. De fet, altres llocs del món, el Carnaval és en ple estiu i només s'ha de veure, doncs, a São Paulo i aquests llocs, no?, que és espectacular. Vull dir que no seria mala idea, no?, fer un tomb del tot, que l'estrany fos
1: I
0: el
1: tant,
0: Carnaval
1: és
0: de...
1: Que... Clar, és que és superbona idea. A més, hi ha gent que reprofita les disfresses i ara a l'estiu el veiem amb menys roba, però la idea, vull dir, que es pot reaprofitar, no?, la mateixa disfressa, i que a vegades ens estem preparant la disfressa per només un dia i dius, ostres, mira, doncs, dos carnestoltes en un any, doncs aprofito la disfressa, no?
0: Molt bé, doncs ja ho hem repassat tot. Laura, abans de marxar, suposo que també amb un ull posat ja a la festa major.
1: Exacte, sí. També entre el Carnestoltes i entre voltes ja tenim algunes altres activitats per fer, però sí, sempre amb l'ull posat entre voltes, que al final és com la festa, no?, de final de curs, per dir-ho d'una manera, del jazz.
0: I encara no sabem, no?, els grups. Bueno, vosaltres clar que els sabeu, però vull dir, no els podem explicar, no?, encara.
1: Sí, ja els tenim tots tancats, però m'ho reservo.
0: Va, aviam si ens enxives una ara quan pleguem.
1: No, d'aquí poc ho sabreu.
0: Molt bé. Perfecte, Laura, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Vinga, a tu, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Power Burkas són un grup de Vic que ja ha publicat 3 discos en estudi. Ara, després de 5 anys de silenci, el quartet format per Marcel Pujols, al baix i a la veu, i Claudi Dosta, guitarra, Aleix Marban, guitarra, i Martí Ferrer, bateria, tornen amb un quart treball, amb La Fi al davant, en el qual continuen amb el seu personal so punk i sumant-hi també altres influències, i que ha rebut crítiques boníssimes. Escoltem Un Estornut.

0: Mare Déu, que bé que entra això amb aquesta calor que fa. Em sembla que suar sigui agradable i tot. O si més no, ho veus diferent, perquè fa festiu, fa relaxar-se. Ara entendreu per què l'hem posada. Fa unes setmanes vam estar parlant al magazín amb el Martí Bosch, el fill del nostre Sant Joaní més aventurer, l'Albert Bosch. Doncs bé, la seva germana, l'Anna, també fa música i acaba de treure un tema, aquest que estem escoltant de fons. Així que hem corregut a trucar-la i ja la tenim al telèfon. Hola, Anna.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. De fet, ho hem fet al revés perquè ara ho comentava abans de començar, que jo ja havia vist que tu... ja havies fet música abans. La sorpresa va ser Martí, que no ho sabíem, però tu ja t'havia vist alguna cosa publicada, oi?
1: Sí, la veritat és que ja fa temps que estem fent cosetes. Vam començar a tenir projectes xulos a partir del 2019-2020, l'època Covid, que sempre dona molt espai a la creativitat, no? Mm-hmm. Però crec que ara podríem dir que és un projecte molt més sòlid, molt més professional, on he treballat amb gent molt bona de la indústria emergent, underground d'aquí a Barcelona. Aleshores, estic molt, molt contenta i molt emocionada de presentar aquest nou projecte.
0: Home, la veritat és que sona molt bé. Escoltem una mica més. El tema es diu Baby Tengo Miedo. És el primer tema que graves així professionalment, entenc?
1: Bueno, no. Podria dir que he gravat bastants temes, però sí que he gravat professionalment. Mm-hmm. Sí. Mm.
0: Quan vas començar per això, fer música?
1: Música com a tal ja fa bastant temps. O sigui, des de que jo vaig estudiar a l'Escola de Música de Vic vaig començar com a tenir interès per composar, per aprendre cant, però podríem dir que vaig estudiar una mica més de música quan vaig decidir tenir un projecte. Jo vaig dir, em posaré a estudiar, una mica de teoria, una mica de producció, em posaré a estudiar classes de cant de veritat per poder entendre'm bé amb els músics que treballi, amb els productors que treballi. Aleshores, així tenim tots, on parlem tots el mateix llenguatge. És una cosa com que estic aprenent encara, vull dir, no sé gaire a nivell de teoria, a nivell de la part tècnica, però crec que es parteix d'una bona intuïció i de treballar amb gent molt bona, que al final sempre fan que l'aprenentatge sigui superric i exponencial, la veritat.
0: A vegades per això tens un bon projecte i fas molt bona música, però també xoques això amb la indústria, no? Que té les teves sinergies, les seves coses. Això com ho vius tu? Vull dir, també t'has envoltat de gent que coneix la indústria i us diu, mira, podem anar per aquí, podem anar per allà, podem promocionar-ho per aquí, podem promocionar-ho per allà?
1: Sí, o sigui, per mi és molt important tenir una visió crítica davant de la indústria. Molt, molt, molt important, perquè bueno, tots som conscients de com funciona una mica el món i que al final pot ser

0: molt violent, pot ser molt competitiu, i a mi m'agrada entendre-ho com que no és una carrera que ningú hagi de guanyar, simplement és un terreny on experimentar, on aprendre, i on aprendre molt d'una mateixa i que vagi una mica com un mirall, no? I sí que és veritat que he treballat amb gent bastant diferent i amb maneres d'entendre la indústria i la música molt diferents. I la veritat és que em sembla interessant parlar i tenir converses amb gent que pensa completament diferent a mi. Però aquest projecte concretament, on apareix la cançó de Baby Tengo Miedo, forma part tot d'un EP que, bueno, si voleu us ho explicaré més endavant, però que ho he treballat amb dos productors d'aquí a Barcelona que admiro profundament, i això és una cosa que diré sempre, la seva filosofia davant de l'art, davant de la música i davant de la indústria. Perquè són persones com artistes de veritat i que es nota que han transcendit moltes coses que, bueno, que penso que ara mateix imperen una mica dintre de la indústria.
1: Qui són? Qui són?
0: Bueno, es diuen Adri, Adrià Gel i Lucas Ferjus, però bueno, tenen els noms artístics Ardi, MP3 i Mirage Noir, i la veritat és que són increïbles. Jo els admiro i els adoro molt, molt, molt.
1: Des de on t'aproximes tu a la música? És a dir, has comentat que tenies formació musical, però no sé fins a quin punt. És a dir, tu què fas a la vida, per dir-ho d'alguna forma?
0: Jo a la vida tinc una feina professional normal que també m'ha servit molt i m'agrada molt, i després tinc el meu projecte musical on, bueno, això, anar-me formant, anar intentant aprendre, anar invertint molta pasta perquè soni bé, perquè tingui qualitat, per treballar amb bons músics, i ara mateix aquest és el meu modus vivendi. Anar a molts esdeveniments, fer molt networking, conèixer gent, moure'm bastant dins de l'escena underground d'aquí a Barcelona, que és molt divertit, la veritat, i anar fent i passar-m'ho bé. La veritat és que no busco res més que passar-m'ho bé i crear.
1: La veritat és que el tipus de música sembla molt diferent al que fa el teu germà, així que no sé si és que les influències no han estat compartides, és a dir, no sé si a casa us ha influït la música, un tipus de música, després cadascú ha fet el seu camí. Com us mireu l'un a l'altre en aquest sentit, artísticament?
0: Sempre penso que en Martí té molt clar com vol sonar i té els seus referents molt, molt, molt clars i molt sòlids. Sí que és veritat que ell va començar fent molt rap i ara està fent música molt rock. Bueno, ja sabem tots els seus referents, Elvis Presley, Johnny Cash. Jo, en canvi, sóc una persona que sóc molt polifacètica i crec que justament els meus projectes musicals es podrà veure. Puc escoltar l'Abat Gyal com una loca en bucle, o em puc passar hores escoltant Massive Attack, o jo què sé, Radiohead. És que és com que el meu gust musical crec que té un abanico, un ventall tan ampli que crec que es veu molt reflexat en la meva manera de fer art, perquè, per exemple, aquest EP que ara presentaré, que es diu Susurros del Corazón, és que no hi ha, vull dir, l'únic que tenen en comú totes les cançons és la meva veu, perquè tots els estils són completament diferents.
1: I quan el podrem escoltar?
0: Doncs mira, ara ha sortit la de Baby Tengo Miedo, que és la que hem estat escoltant aquí, que és Bossa Nova, i la pròxima que trauré de l'EP, perquè abans trauré una col·laboració amb un altre productor, però la pròxima que trauré de l'EP segurament la trauré al setembre. I és una barreja entre Dream Pop i Trip Hop bastant, bastant divertida, bastant xula.
1: Més Massive Attack, que
0: Bueno.
1: deies, no? Doncs.
0: Sí, ha sigut un gran referent al fer aquesta cançó, Massive Attack. Sí. Mort
1: Molt.
0: Xiva.
1: I més endavant, és a dir, de moment aneu fent, aneu alliberant temes, el teniu tot gravat ja i és la forma d'anar escalfant motors i els seguidors, o encara hi esteu treballant?
0: No, l'EP ja està completament tancat, o sigui, ja el vam acabar. Vaig decidir començar a llançar temes un cop estigués una proposta sòlida ja preparada i guardar-m'ho, bueno, anar-m'ho guardant per anar-ho traient com a mi em vingui de gust també, perquè al final són cançons que estimo i que les vull tractar bé. Cada una li vull donar el seu espai i el seu temps perquè pugui entrar al món. Però sí, lo guai de la segona, que es diu Buscándote en la City, que és la que surt al setembre, és que ho hem acompanyat d'un videoclip molt guapo, molt, molt, molt currat, on ha treballat moltíssima gent amb mi, de forma gratuïta, 20 persones, per ser concrets. O sigui,
1: Déu-n'hi-do.
0: tothom va decidir apostar en aquest projecte, i un videoclip increïble, amb unes referències lynchianes impressionants, que tinc moltes ganes de que tothom el pugui veure, perquè és que crec que és cine. La veritat, ho puc dir, sí.
1: És que, de fet,
0: Gràcies a l'equip que hem tingut, sí.
1: vull dir, 20 persones, Déu-n'hi-do, hi ha equips de gravació que sí que cobren i no són tan grans. Vull dir que haver reunit 20 persones que apostin i facin una cosa ben feta és molt interessant, i també diu del que atrau la teva música o el teu projecte. Per tant, que n'estarem molt pendents. De fet, t'anava de comentar que la part visual per tu també és bastant important, no? A nivell de xarxes també veiem com cuides, i de fet has fet com diversos fragments aquests dies amb la cançó de Baby Tengo Miedo. I que per tu és important també aquesta part visual d'expressar-se més enllà de la música.
0: Sí, o sigui, per mi, sempre ho dic, que per mi la música és el súmmum de l'art, perquè al final et dona la possibilitat d'involucrar molts tipus d'arts diferents, no? Perquè, per exemple, dintre del projecte de Susurros del Corazón, que és l'EP, ho dic perquè a vegades potser... Però dintre d'aquest projecte, per exemple, hi ha hagut tot el tema audiovisual, que, bueno, com has pogut veure, bueno, heu pogut veure a l'Instagram, hem jugat bastant amb la càmera, vam anar a Menorca amb les meves amigues i ens vam emportar, bueno, la Paola, que és, bueno, una amiga que m'ajuda moltíssim amb tot això, perquè ella ha estudiat cine. Va portar la videocàmera i va fer el vídeo aquest a la platja, així, rotllo sirena, perquè també volem explorar una mica tot el món de les sirenes. Després hi ha el videoclip aquest que et parlava de Buscándote en la City, que hem agafat les referències lynchianes i també coses del món de les sirenes. No sé, penso que l'audiovisual, el cine, sempre m'ha agradat molt, i per què no? Ja que vivim en un món on utilitzem les xarxes socials per absolutament tot, i t'agradi o no, crec que artista ho has de fer, per què no agafar-t'ho com un repte artístic i dir, vale, doncs també faré audiovisual, també intentaré fer imatges xules, intentar transmetre una mica més d'aquest univers artístic que estic intentant crear, doncs a través d'imatges. I, per exemple, també
1: Sí,
0: la
1: t'anava a dir això.
0: portada de... Sí. Clar, la portada, jo estic super orgullosa perquè ho vaig treballar amb la Paola, que és la mateixa amiga que m'ajuda amb el tema del cine. Ella és pintora, és una molt bona pintora que jo l'admiro, visc amb ella, tenim tota la casa decorada amb els seus quadres i és impressionant. I just quan em vaig mudar amb ella li vaig dir: tu, Paola, tinc aquestes cançons, no sé si gravar-les, no sé què fer. I em va dir: tia, grava-les, són superxules, grava-les. I jo li vaig dir: vale, pues amb una condició les gravaré, si tu em fas la portada, tu me la fas. I ella em va dir: vale, però què vols que faci? Li vaig dir: el que tu vulguis, tu escolta les cançons i dibuixa el que tu vulguis, confio plenament en tu. I la veritat és que va fer aquesta portada que em sembla molt xula i molt, molt bonica i molt única.
1: Hi ha una que sembla una parella, no?, amb un cotxe amb colors molt molt blaus, amb un contrast molt bèstia amb el color de la pell, no? És molt molt xulo, és molt interessant. No sé, ja has explicat una mica com ho afrontes a nivell personal el tema artístic, però és a dir, què t'agradaria que passés d'aquí un any?
0: Aviam, jo sempre l'únic que penso és que vull que em vagi lo suficientment bé com perquè els meus productors creguin en el meu projecte i vulguin seguir apostant, perquè tinc molts més... O sigui, òbviament jo els he pagat, no? Però al final el temps de les persones és limitat i potser volen prioritzar altres projectes, i encara que som amics i tot, jo vull que vagi mínimament bé. O sigui, no tinc grans expectatives, perquè ara mateix penso que seria una mica de lulo, però lo suficientment bé com perquè els productors diguin: hòstia, que guai, Anna, tu has currat, has arribat a la gent, has pogut connectar una mica. Fem el segon el segon àlbum. Que de fet ja estic treballant en un segon àlbum, però que no té res a veure amb el gènere aquest, eh? L'estic fent amb un altre productor. Però sí que tinc ganes de fer com una resposta a tot aquest àlbum que ja he fet. O sigui, bueno, tinc molts projectes en ment. Aleshores, jo vull seguir... Vull que vagi suficientment bé com per seguir treballant i seguir podent fer música i art.
1: Molt bé. Ja per anar acabant, eh? A casa què diu la família?
0: Aviam, la meva família el bo que tenen és que són tots persones sense gaire por i que sempre han contemplat viure la vida de formes no tan potser convencionals. Aleshores, la meva àvia, la Pilarín, com et pots imaginar, està contentíssima.
1: Està molt
0: contenta.
1: I el pare,
0: està molt contenta. I el meu pare, bueno, ell és... Bueno, és una persona que sempre ha pogut viure del que li omple l'ànima. Aleshores, veure que nosaltres fem passos per intentar fer el que sigui que ens faci feliços sempre ens dona molt suport. El meu pare no sap tant de música, aleshores. A nivell artístic no ens podem apoyar molt, però sí que sap molt sobre gestió d'emocions, gestió personal, gestió de pensaments, gestions d'ansietats, i sempre puc parlar molt amb ell sobre tot això, perquè com et pots imaginar també hi ha molta angústia, molta angoixa i molt dubte, sí. Sempre.
1: Sí, sí, en algun moment us hem vist fer vídeos conjunts també, eh?
0: Sí.
1: I ara sí, l'última. Clar, som de generacions molt diferents i no sé si encara tens molt de lligam amb Sant Joan, moltes amistats, si t'han escrit per dir-te escolta, ho he escoltat.
0: Sí, jo la veritat és que tinc bastant lligam amb Sant Joan. O sigui, tinc bastantes amigues que són grans amigues meves amb qui també convisc aquí a Barcelona, que sempre m'han apoyat. De fet, la Sara Borràs, no sé si l'ubiques, però ella em va ajudar molt amb el vestuari del videoclip. Ella és una crac amb la moda, és d'aquí Sant Joan, i em va ajudar amb el vestuari. I després, bueno, la meva cosina, la Berta... Bueno, hi ha moltíssima gent d'aquí Sant Joan que sí. I sempre m'he sentit com molt còmode aquí Sant Joan. Quan vaig començar a fer música l'any 2020, me'n recordo que quedàvem amb els nens al parc, fèiem freestyle, ens passàvem hores allà fent batalla de gallos, cantant tots, rapejant, i sempre, no sé, m'he sentit com molt, molt còmoda i molt tranquil·la. Hi ha un lloc on poder ser, inclús més que Vic.
1: Molt bé. Doncs, no sé, potser algun concert, no? Ja, vull dir, si busqueu algú més de la família que faci música, ja podem muntar un festival.
0: Sí, podríem fer un festival. Sí. Sí, aviam, jo ara faig un concert aquí a Barcelona, justament aquesta setmana.
1: A on?
0: On també... A l'Helio Gabal.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, faig la presentació del single i després cantaré dues cançons més de l'EP. I bueno, m'he estat preparant el directe aquesta setmana, perquè em van avisar abans d'ahir. Però sí, la intenció és fer concerts i tocar en banda. Jo tinc moltes ganes de tocar amb els xavales, amb els productors, perquè, bueno, productors i músics, no? Són superbons músics, ells. I l'objectiu, ara el meu objectiu és tenir preparat un molt bon directe a nivell instrumental, a nivell performàtic, i gravar-lo. Tenir unes quantes gravacions i anar apostant a festivals, a coses, el que sigui. Tocar en directe.
1: Oh, i tant, i com puguem escoltar. No, és nom artístic o no? Vull dir, hem vist Tico, que també signes com a Tico?
0: Sí.
1: És el nom amb què t'hem de conèixer aquest projecte artístic.
0: Sí. Tico.
1: I d'on ve això?
0: Doncs mira, jo quan... És que també ho vull dir perquè la gent li deu sorprendre com Tico no té res a veure amb Anna. Aviam, jo quan era petita i vaig començar a parlar, no sé per què, però només sabia dir Tico. Era com que el meu cervell estava configurat d'aquesta forma. Aleshores jo deia Ticotà, Ticoteta, Tico... Tot el rato tot era com Tico. I la meva família em coneix com Anna Ticotana o Tico. Sempre m'han dit així. I la meva mare sempre em deia així, era com que em sento molt identificada amb això, sobretot amb aquesta part més sensible, més artística, no sé, més com en realitat penso que sóc de forma més profunda. Aleshores, quan em vaig haver de ficar un nom artístic, em volia separar una mica de la meva persona real, perquè jo, la meva persona real, ara mateix treballo en una oficina superbé i tot, però bueno, que al final tenir un projecte artístic és una cosa completament diferent i penso que has de conviure entre aquesta dualitat. I bueno, Ticom va semblar una bona, un bon nom.
1: Doncs ja ens agradava i escoltant la història que hi ha darrere, doncs molt més. Anna, moltíssimes gràcies. Estarem molt, molt pendents i ja començarà a sonar ara ja a la veu a la nostra Ràdio Fórmula. Moltíssimes gràcies.
0: Ai, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies per mostrar interès també en aquest projecte, que al final ser un artista emergent és una cosa difícil. Tot i que jo he tingut molta bona sort, perquè crec que sempre trec coses superpositives tot el rato i això em fa estar supercontenta. Però bueno, també us vull agrair doncs, donar-me aquest espai per poder parlar una miqueta, presentar el meu projecte i anunciaré... Bueno, vull anunciar una cosa, si
1: Oh,
0: puc.
1: i tant, i tant.
0: Doncs que a l'agost, encara no tinc el dia assegurat, però bueno, si mireu les meves xarxes socials faré molta promoció, sortirà un nou single amb un productor diferent, que és un estil electrònic super hiperpop, o sigui, una cosa bastant divertida, bastant disfrutona, perquè acabem tots l'estiu por todo lo alto, ballant, i res, tinc ganes també de presentar com aquesta nova faceta, perquè ja veureu que el projecte Tico, si una cosa és polifacètic completament, i
1: Ostres.
0: tinc ganes també de mostrar-lo,
1: Doncs
0: aquest
1: nosaltres
0: nou single.
1: moltíssimes ganes també d'escoltar-lo. Anna, res, et seguirem ben de prop.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon estiu.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui. Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: El nou model ja tenia garantida l'aprovació del Consell, el Consell de Política Fiscal i Financera, perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. A més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi a mitjans terrestres, per la qual cosa s'han mobilitzat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. Tot això en un dia de molta activitat pel foc. A l'incendi forestal dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, els bombers informen que ha baixat la intensitat i que està pràcticament perimetrat, tot i que l'incendi es manté actiu. El treball dels més de 50 mitjans desplaçats, entre terrestres i aeris, s'ha centrat ara en ancorar el foc a una zona de vinyes i a controlar que no s'escapin els diversos focus secundaris que ha generat el flanc esquerre. Recordem que Protecció Civil manté prop de 500 persones confinades entre els municipis i urbanitzacions de la zona. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres i en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, al Camp de Tarragona, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La causa està declarada secreta per decisió judicial i, de moment, no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. Els diputats Francesc de Dalmases, de Junts, Marc Besas, d'RC, Andrés García Berrío, dels Comuns, i Xavier Pellicer, de la CUP, han demanat aquest dimecres al govern que es posicioni sobre la proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar el mitjà a la directa arran de les investigacions publicades sobre els policies nacionals infiltrats en moviments socials i independentistes. Besas ha recalcat que es tracta d'uns fets que són d'extrema gravetat en una roda de premsa al Parlament. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
4: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

t'hi animes. Tot el seu calaix, tots ben separats, així en a mi m'ho han ensenyat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Els investigadors alerten de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
2: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
1: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracten del correu electrònic, d'un correu electrònic i d'un codi QR que deriva un formulari. Aquests seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació. La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria el dijous passat, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller s'ha desplaçat fins a la mina, on un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres. El conseller ha traslladat el condol a la família i companys, al mateix temps que ha volgut expressar un missatge de tolerància zero amb l'accidentalitat laboral. Dalmau ha afirmat que l'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, on s'estan recollint informació per determinar la causa de l'accident i determinar les mesures que s'hagin de prendre. El 48,8% de les empreses catalanes asseguren que s'ha vist afectades o preveuen veure's afectades pel conflicte a l'Orient Mitjà, segons una enquesta de l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de Barcelona. La indústria és el sector més perjudicat, amb un 68,4% de negocis afectats, seguida del comerç amb un 56,1% i la resta de serveis amb un 48,4%. Entre els negocis que han patit conseqüències, més del 86% assegura que han augmentat els preus de les compres de matèries primeres o subministraments. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat aquest dimecres que Catalunya entra avui en la tercera onada de calor d'aquest estiu i que l'episodi s'allargarà tota una setmana, almenys fins dimecres vinent. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que els avisos per calor tocaran sostre dijous i que divendres les temperatures baixaran una mica per l'entrada de pols subsahariana. A partir de diumenge la temperatura es tornarà a enfilar. Davant les previsions d'altes temperatures, Protecció Civil reitera la crida a la prudència i manté activat en alerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya per les altes temperatures que es preveuen fins mitjans de la setmana vinent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

si vols que soni, què? Un friscaleto! Un friscaleto! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Ei, company, si vols que soni, un saxofone! Un saxofone, cubata! Un saxofone! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Si vols que soni,

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Tenim novetats a l'incendi forestal que des d'aquest migdia creem entre les comarques del Baix Penedès i l'Alt Camp, a la zona de Mas Llorenç. Ens amplia la informació la nostra companya Lourdes Meronyo, de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, així és. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha informat de l'aixecament del confinament de la Pineda de Santa Cristina, així com els nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També s'han aixecat les restriccions de les carreteres TD2041, TD2042 i la C51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. Segons han informat els bombers, pels vols de les 17 de la tarda, a través del seu canal d'X, l'incendi de Mas Llorenç ha quedat estabilitzat i perimetrat, i els efectius han iniciat les tasques de ramat. Pel que fa al total de foc que ha cremat, ha estat una superfície aproximada d'11,5 hectàrees, i estan treballant al voltant de 50 dotacions entre les terrestres i pel que fa a les aèries. Així mateix, Protecció Civil ha informat que per aquest incendi a Mas Llorenç, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 280 trucades.
1: Moltes gràcies, Lourdes. Seguirem pendents de l'evolució de l'incendi. Seguim amb més notícies. Amb la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que Junts registrarà una sol·licitud per crear una comissió d'investigació al Parlament per intentar aclarir la polèmica generada al voltant de les proves PISA i les mostres que impediran la comparativa dels resultats. Junts considera en una nota que la investigació interna del govern ha perdut tota credibilitat després d'haver amagat aquests fets durant 4 mesos i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hagi negat a comparèixer de forma urgent al Parlament aquesta mateixa setmana. Els veïns d'un tercer bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons han indicat fonts del Departament de Territori. Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. En total es van desallotjar 8 edificis i hi va haver un total de 300 veïns afectats. El retorn s'està fent de forma gradual i el govern preveu que els veïns del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent. Els treballadors d'atenció al visitant de preses externes a la Sagrada Família ens mantenen de vaga aquest dimecres per denunciar les condicions laborals i climatològiques extremes. Es tracta dels empleats de l'empresa subcontractada Audioguiar TSL, organitzats en el sindicat SUT. En un comunicat han denunciat sobreexplotació en jornades d'11 hores sense poder seure's i que acaben periòdicament al dispensari mèdic per colps de calor, mareig i deshidratació. Des de la Sagrada Família s'ha garantit que es vetlla per la seguretat i salut del personal propi i extern i que s'han pres de mesures d'acord amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

cartró, tormenta inútile, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave.
1: Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't un segon.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa.
4: Perdó. És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la taulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? A més, bueno, ells Raica, segur que la cobertura no els hi falta pas, eh? Escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump? O què? Què tal? Què em diries?
4: Mira, guaita, de fet, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, eh, que fa els cels, fa... No, bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. Uh-huh. És una cosa molt, molt curiosa. O també pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color vert, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color
4: exacte,
3: blau.
4: Exacte, exacte. Sí. Però bé... És un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, el concepte d'OVNI. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Mm-hmm. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret, això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Mm-hmm. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular, això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, què has dit que era, aquest clar. Senyor? Què has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot d'avió de...
4: Civil, sí.
5: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure.
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. Sona. I tant, un
5: Els
4: granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: El mateix, sí, els mateixos. Sí. No, però és que es deurien... Algú se li va anar una mica la pinça perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Ah, va dir, no era un platet volador, eh? Era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial suposo que devia anar al carrer, eh?
4: Terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, d'un diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul. Era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però, és clar, això, vulguis o no, no ven els diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat dient era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte,
5: costava molt més de la realitat.
4: Però és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
5: Però aquestes coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Ara que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí,
5: no volem
4: fer
5: enfadar ningú.
4: No,
5: és la intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que ara fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas... a veure, cal dir-ho. Si l'ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar.
5: Va haver-hi feina,
4: sí. Va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69. Es van
5: eren analitzar... oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: De... 12.000, eh?
4: Sí. Mira, 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat. Que també et fa veure coses a vegades.
5: Segur que sí, i no només
4: sí,
5: el whisky.
4: Sí. Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un,
4: dir, no t'ho puc explicar perquè no sé què ara hi ha passat per aquí. Que podria ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà? Doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però, esclar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar doncs, unes bengales.
5: El mateix govern?
4: Sí, i les feien volar, suposo que feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres, els càmeres diuen doncs, que hi ha, els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí, sí.
5: Clar, si no després hi eres i no ho vas veure tu mateix... Eh?
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
5: Doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
5: O... El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
5: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
5: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi han hagut avistaments, a veure, avistaments, si et fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
5: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no
4: els altres...
5: ho tenia controlat,
4: sí.
5: Això.
4: Sí. Japó es veu que hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
5: No hi són. Fixa't que no els agrada tant, potser, allà.
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
4: Sí.
5: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
5: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
5: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals, a la Terra, només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
5: O sigui que el que ens, l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
5: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, el Mars Attacks, eh? Que, de fet,
5: Deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
6: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'humanets verds i tot això. Home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Vés a saber
5: com,
6: i la tens al davant i... Has de quedar bé, més ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
5: A veure...
6: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
5: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
6: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar... El nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. Nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
5: No, segurament tu has començat dient, clar, som catalans, per definició el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
6: Home,
4: sí.
6: Evidentment.
5: Perquè segur que ens entenen,
4: sí, sí. M'entiendes?
6: És bàsic, és bàsic.
5: Sí, és així. Val, escolta, A part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, eh? Això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
6: piràmides, moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca...
5: Coses antigues.
6: Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
5: Això.
6: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
5: Tot això ho ha fet ET.
6: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva... Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. Tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
5: Hi ha gent que especula... Som una mica execrables, vols dir, no?
6: Sí, quan tires enrere a la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això, tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
5: Clar.
6: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis s'han intentat fer reconstruccions de com realment tenien un bon sistema hidràulics molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
5: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí, etc. No?
6: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podeu concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntegar pedres. Em costa. No.
5: Això és un tema... Sí, bé, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que sí. Abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi?
4: Home.
5: Que sí, que hi ha diversos projectes i...
4: Home, i tant, i tant, succeït. I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
5: sí,
4: divulgador, astrofísic, brutal.
5: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec
4: tant,
5: que és de justícia dir-ho.
4: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure
5: què passa, no?
4: A veure si passa alguna cosa. Això és com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
5: És molt difícil, eh? Jo crec
4: sí.
5: No... Complicat.
4: Sí.
5: Ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
4: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet, Júpiter emet ràdio, els satèl·lits emeten ràdio, una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs van muntar el radiotelescopi de Recibo, sí, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, que
5: t'ho he passat. Sí, malauradament.
4: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
5: Un apunt, una mica friki. Sí. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi des d'allà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar. Davant,
4: és brutal. Digue. També hi ha les imatges en directe de quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar, que també sap greu, perquè era una bestialitat. Uh-huh. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor. Uh-huh. Amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyal que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
5: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
4: Sí. Uh-huh. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere, doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
5: havia de ser propera.
4: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
5: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi de la pel·lícula.
4: No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. Uh-huh. L'equació de Drake

0: Ella ho és.
1: No, clar, a Plutó és complicada la vida, per exemple.
0: Està clar.
1: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
0: No
1: potser
0: tots.
1: Es tanquen
0: També a vegades,
1: i no ho diuen.
0: per lo que s'ha d'escoltar, no?
1: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
0: I,
1: Vale.
0: i què
1: Doncs,
0: sortia?
1: no, no, no, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu
0: Clar.
1: vulguis, però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers
0: És a dir,
1: de
0: per poc
1: planetes amb
0: paràmetre, o
1: vida.
0: sigui, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
1: Ah, exacte, però
0: Clar.
1: pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta emissió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, és clar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta emissió ara té 100... Si va ser el 1906... 119 anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc. En la nostra
0: la distància
1: galàxia
0: còsmica és molt poquet. Sí.
1: És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
0: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
1: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
0: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un superclàssic, l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell, això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I, bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on, durant molt de temps, sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà, perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
0: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bé, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
0: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent, sucant-hi pa,
2: sí.
0: Amb aquest tema.
2: Sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han

0: alliberat alguns dels documents secrets de la CIA, i uns anys abans també Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, no, no, només el de, jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
1: De dibuixos, d'esquemes.
2: Esquemes, això.
0: Senyors molt alt i cases, sí. Ah, molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun
2: lloc. Del xerif.
0: He vist això, i li diuen, va, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sabut trobar-hi res.
2: Res, eh?
0: Que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els
2: interessa. Jo ara t'anava a dir, ara t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
0: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje
2: sempre
0: corbata negra, amb unes ulleres de sol.
2: Són en terra morts,
0: sí,
2: o què són?
0: Presenta... Sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hagués agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
2: Letizia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes...
0: Sí, tot el
1: respecte. Sí, tot el respecte.
0: Tot el respecte. Respecte infinit cap a Letizia.
1: Ah, exacte.
0: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix, una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, un controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió OVNI, d'això. Si veus un OVNI, apareixerà un... Encara que estiguis a... Això em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
2: Sí. Poc pràctic, diguem.
0: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, no sé, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
2: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a cert comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
1: Mira...
2: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
1: Sí.
2: Però, per exemple, hi ha, i a més a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
1: doncs mira,
2: perquè em sembla que alguna cosa
1: sí.
2: Hi ha.
1: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb uns quants, un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
2: Uh-huh.
1: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant
2: sí, és
1: que
2: el primer objecte humà, no?, que surt uh-huh. del sistema solar. Això té molt de
1: mèrit. Exacte, exacte. El 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar. Pràcticament un dia llum. Això és molt.
2: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses bestial. Nerviós quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
1: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida.
2: Uh-huh.
1: Però n'hi ha una, és que és molt bo. És que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc?
2: Uh-huh. Un disc de vinil. No sabia que era d'or.
1: Sí, sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
2: Quin gasto, això?
1: Sí. És gros. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
2: I amb què el fas doncs, anar? Perquè, clar, on el poses?
1: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
2: Uh-huh.
1: No els entenc. És impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
2: Clar, perquè si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
1: un jeroglífic,
2: sí. No sé, un ésser extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals sí. té...
1: Mica... Però li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que, uh-huh. que senyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, uh-huh. la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha unes altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Uh-huh. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola.
2: Uh-huh.
1: Doncs allà, hola, namasté, uh-huh. tot això, 55 idiomes, el català evidentment no hi és,
2: no fos cas.
1: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, hi ha en Chuck Berry o el petó d'una mare, per
2: clar,
1: exemple,
2: però tot clar. Això, per una diguem una raça o una espècie de terrestre, pot sonar
1: sí.
2: com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden
1: orelles,
2: percebre,
1: ells...
2: no? Clar, no sabem.
1: Sí, sí. Exacte, és molt raro.
2: Uh-huh.
1: Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
2: Està clar.
1: Però aquestes instruccions... Clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
2: Segur.
1: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
2: Sí, sí.
1: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? El so i prou.
2: Clar,
1: no hi ha
2: tot
1: cap
2: això,
1: imatge.
2: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de...
1: Estan fets en aquest sentit.
2: No?
1: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
2: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
1: Ho ets, perquè...
2: Ho ets, en això... formes part? Ets
3: bueno,
2: un dels...
3: Bueno, sí. Clar, podria...
2: Supernumerari?
3: Podria.
1: Sí, sí.
3: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
1: Clar, jo, un centre de poder, tu.
3: Sí, sí, bueno una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no ho poden fer millor?
1: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí.
3: Sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt.
2: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
3: Sí, no sé, la R3, o sigui...
2: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
3: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
2: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Això també tens raó, és veritat. És veritat.
3: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, o sigui, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres. El que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
2: No hi havia
3: sempre
2: caigut,
3: poden respirar i tot això, sí.
2: Té sentit, clar.
3: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
2: Ah, home, molt bé.
3: Que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat van arribar uns...
2: No l'he entès gaire, aquest. Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica de llum,
1: serà... Jo me'ls imagino rèptils amb una màscara humana o...
2: No ho tinc clar, no ho tinc clar.
3: Té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
2: Ah, els nostres.
3: Que s'han transformat en humanoides.
1: Ah!
2: No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
3: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
2: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB.
1: Sí. Ah, hòstia,
3: hòstia, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
2: A veure,
1: hauria de fer anar...
2: No
1: la temperatura
2: gaire,
1: de les cases seria clau, perquè si van a baixa temperatura només tindran femelles, no?
3: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant.
1: Si a veure. Els...
3: Ostres, primer... També hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
1: La hibridació existeix.
3: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, però tot cas, és complicat, perquè...
2: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
3: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
2: Ah,
3: sí, si estem no governats per gent amb...
2: Clar.
3: No, clar, ni moral ni planificació.
2: Clar, llavors, sí. Donald Trump estaria aquí, diguem.
3: Sí.
2: Entenc.
3: Aquí vas... Punt a favor dels reptilians.
2: Mini punt. Està bastant bé, sí.
3: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura... O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors, sí, és una pregunta que... que
2: o sigui,
3: m'ha portat a reflexionar una mica.
2: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però per altra banda, biològicament és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però escolta'm, també van contra la humanitat.
3: Tot porta a pensar que són uns governants... Ja. Sí, sí, tot porta a pensar que són uns governants una mica lamentables, eh? Ja. Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
2: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer, potser ho farem,
3: O no
2: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
3: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar. I que,
2: sí, però no li feien cas. Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari.
1: Ara, dient això que dèieu de programes possibles, el de la Terra plana, quan el farem?
2: En tot cas...
3: Escolta, que jo el tinc fet, ja.
2: En tot cas, jo crec que ara és el moment d'arribar a la secció dels invents, els invents estrafolaris, que és la secció pilotada pel nostre tècnic i enginyer galàctic particular. En Xavi Gorro, des de Roses, que jo crec que és on sembla que l'últim ovni va aterrar directament al pati del seu estudi de gravació. Llavors, escolta'm, Xavi, què dius? Què ens expliques? Què ens expliques des de les altures?
4: No, només dir-vos que aquí a Roses tenim una base militar que controla el tràfic aeri del sud d'Europa, diguem. Per tant, si en un lloc s'ha detectat un ovni, és aquí.
2: Home, no? Això ho tens molt a prop, eh? I has anat mai a treure el nas o no?
4: No.
2: Home.
4: Volien... Bueno...
2: d'enviat especial en allà i...
4: Anàvem a fer-ho quan estàvem a l'Ajuntament, però va passar una cosa que ens van fer fora i no vam poder anar-hi.
2: En tot cas, no cal que entris en detalls, eh? No fa falta que encara...
4: Tot i guanyar,
2: avancem. Va, què ens portes avui d'invents impossibles?
4: Doncs va, avui farem una prèvia primer, perquè m'ha agradat molt que parlessis del cas Manises, tot i que heu parlat molt poc, i tu, Sergi, ho has insinuat com una conspiració, com una cosa falsa o com un invent de l'Iker Jiménez.
2: Jo no he dit res.
4: Però t'he de dir que el cas Manises és l'únic cas que ha estat reconegut com l'únic fenomen ovni que un estat ha reconegut com a tal. Per qui no sàpiga què és... Això del cas Manises va passar la nit de l'11 de novembre de l'any 1979, quan un avió que feia la ruta Tenerife-Barcelona va haver d'aterrar d'emergència a l'aeroport de Manises, l'aeroport de València, perquè el capità de l'avió va veure unes llums vermelles estranyes que s'apropaven a l'avió i que ni ell podia contactar amb aquestes llums, ni el control aeri, ni sabia el que era, ni esperava resposta. Aquest comandant de l'avió, que es diu Francisco Javier Lerdo de Tejada, va demanar això al centre de control de l'aeroport de València, que el deixin aterrar, bàsicament perquè s'acostava un objecte, unes llums que no tenien identificades i que no sabia el que era. I com que el centre de control de l'aeroport tampoc sabia el que era, van trucar a l'exèrcit. L'exèrcit va desplegar un caça per intentar interceptar l'objecte aquest, i el capità, que era un senyor que es diu Fernando Cámara, que es va enlairar de la base de la FETE, de Los Llanos, va contactar amb l'objecte, no va contactar, el va identificar, el va veure, el va poder veure, però quan va aparèixer també en el seu radar, però quan va intentar contactar amb ell, aquestes llums van desaparèixer sobtadament. I això va provocar que el Ministeri de Defensa obrís una investigació, l'informe va quedar classificat, però l'any 94 es va desclassificar. I el podeu buscar, ja és l'expedient, és el 79.511.
2: Ho tens controlat, així m'agrada.
4: Ho tinc controlat perquè ho he buscat. I allà hi ha una frase que diu que la frase és la que dona nom a aquest fenomen com l'únic fenomen ovni que reconegut per un estat, que és que la conclusió d'aquest informe va ser que el fenomen observat no ha pogut ser identificat com a cap aeronau coneguda. Per tant, si no és cap aeronau coneguda, és un objecte volador no identificat.
2: És un objecte volador no identificat, efectivament.
4: Per tant, diguem que
2: Fanis, sí, sí.
4: Exacte, aquest és el primer objecte ovni que reconegut per un estat.
2: I l'estat havia de ser l'estat espanyol.
4: L'estat havia de ser espanyol. També s'ha de dir que aquest fenomen potser eren les llums d'un abocador que hi havia per la zona.
2: Però no treguis la màgia, que no ens espatlli amb el titular. Per altra banda, em sembla, si no recordo malament, que a l'expedient hi havia fins i tot alguna de les gravacions.
4: Sí, hi ha la gravació del
2: seguiment, oi?
4: Exacte, de la conversa entre l'aeronau, l'avió, diguem...
2: La torre de control.
4: Exacte, torre de control, que intenta parlar amb el bitxo aquell.
2: Espectacular, en tot cas, però, en fi, queda aquí com una cosa que no es va saber explicar ben bé del tot.
4: Sí, però bueno, avui anem a coses més grans.
2: Va.
4: Perquè avui us explicaré un invent que és un raig làser gegant per comunicar-se amb extraterrestres.
2: Ara anem bé.
4: Sí?
2: Ara. Ja era hora que algú inventés alguna cosa que fos necessària.
1: Que tingui que és útil.
2: Sí. És útil i segurament baratíssim. Aviam.
4: Sí. Bàsicament, la ciència que porta... Jo ho he estat comentant amb vosaltres. La ciència i la humanitat porta anys intentant contactar, no, amb éssers d'un altre planeta. O sigui, on tenim prou contactar amb nosaltres, o hem de parlar amb gent... No, o sigui, ja som raros nosaltres, imagina com deuen ser raros extraterrestres, també us ho dic. Però bueno, una de les dèries de la gent és buscar vida intel·ligent fora de la Terra. Potser perquè la Terra, com que no n'hi ha gaire, doncs intentar-la buscar-la fora. Ho he explicat, s'han fet diferents invents, com per exemple enviar a l'espai caixes amb diferents idiomes, codis binari, música, artefactes durant missatges, etc. Però dos estudiants del MIT, que és el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units, van proposar, perquè no ho han pogut arribar a construir, una idea que ha estat reconeguda mundialment, l'únic que, bueno, una cosa una mica estrambòtica. Els estudiants es diuen James Clark i Kerry Cahoy. I aquests nois, diguem, aquesta jovenalla, van tenir la brillant idea de crear una mena de far gegant que serveixi d'atracció els possibles extraterrestres amb la idea simple de que vegin una llum que arriba al seu planeta i diguin, doncs anem a veure què hi ha cap allà.
2: Ja, sí. Com allò, quan vas a la carretera veus com de la discoteca, no?
4: Sí.
2: No sé si es fa gaire això ara, però...
4: Discoteca, altres llocs fiquen llums perquè hi vagis.
2: No, però, bueno...
4: Ja saps.
2: Sí, home, però és una, altra història, em sembla. Bueno, va, davant.
4: Bueno, atreuen gent, diguem. Bàsicament és com fer, que quan fiques llums a l'estiu, a la gent que teniu pati, vosaltres com que sou de zona així, Catalunya interior, segurament teniu masies i patis, sí, sí, possibles.
2: Vaja, doncs la carrera, sí, no?
0: Sí. 10 o 12, més o menys.
4: Doncs fiqueu allà, fiques una llum i que venen tots els diguem, els insectes per a la llum, no? Doncs aquests nois més o menys volen fer això, però amb extraterrestres. Val? Bàsicament, aquests nois que volen crear una espècie de halo de llum, o sigui, com deia, una espècie de far gegant, que projecti llum per guiar els extraterrestres cap a la Terra. Però, clar, això té una sèrie de problemes, perquè, clar, el raig aquest, segons han calculat els mateixos inventors de l'objecte, es calcula que ha de tenir una potència d'entre 1 i 2 megawatts, que això equivaldria a tenir 33.333 bombetes a 60 watts, totes apuntant al mateix lloc cap al mateix lloc, que això crearia molta llum. Això s'hauria de projectar, aquesta llum, s'hauria de dirigir des d'un telescopi gegant, aquell que els ocupa una mena de telescopi gegant, que ells calculen que tingués entre 35 i 40 metres. Per fer-vos una idea, com la senyal del Batman a les pel·lis, però a l'oestia.
2: Sí.
4: Clar, això hauria d'anar dirigit cap a l'espai i intentar dirigir-ho cap a una zona on es cregui, o no a l'atzar, sinó estudiar i mirar cap a un lloc on hi hagin els exoplanetes.
2: Un planeta que pugui semblar,
4: exacte. Exacte. Però, clar, aquí hi ha un altre problema. Perquè quina és l'estrella més brillant del nostre sistema solar? El Sol, que brilla molt.
2: Sí,
4: doncs aquest telescopi, diguem, aquest telescopi làser, hauria de ser molt més visible que el Sol, perquè el Sol no hauria de tapar-lo. Això significa que la llum que ha de crear seria tan gran que el làser superés el mateix Sol i que els marcianos, diguem, els extraterrestres, no s'equivoquessin i en vez de venir a la Terra anessin al Sol.
2: Ja.
4: Però clar, què passa? Que hi ha un problema, que hi ha l'atmosfera pel mig. I què fa? Que l'atmosfera per cas dispersi la llum del Sol. Per tant, això s'hauria de crear des d'una muntanya molt alta, no sé si l'Everest, però algo similar, on fica aquest telescopi i així, doncs, la distància que hi ha entre l'atmosfera i d'on surt la llum és mínima, i a més això no faria problemes als veïns de la zona on estigui aquest telescopi, perquè imagineu-vos, molestaria una mica.
2: Que ens hi vas posar en problemes, eh?
4: Bueno, aquests problemes els han ficat ells mateixos quan van crear la teoria, eh? O sigui, aquests nois van crear l'invent...
2: Però llavors, igualment, si ja hi ha el sol, que ja és prou brillant, diguem, per què s'ha de fer un altre llum? Vull dir, bueno, suposo que voldrien enviar algun tipus de missatge des d'aquí.
4: No. Ells volen fer una llum.
2: És un far.
4: Ells volen fer... Sí, ells volen fer un far.
2: Llavors podrien fer anar al Morse, però, esclar, els tios de l'altre cantó no tenen ni punyetera idea del codi Morse, no?
4: Clar, bueno, no sabem si els extraterrestres parlen en Morse o no.
2: Clar, per això, jo ho veig una mica... Ja, jo hi veig buits aquí, eh?
4: Sí,
1: no, però que a més a més has de dirigir la llum cap allà, vull dir, si et desvies una mica ja no et veuen.
2: I clar, tot el dia i tota la nit. Vull dir, quantes centrals nuclears treballant només per fer anar...
1: Allant, enfocant, i dir, ojo, estem aquí.
4: Clar, s'ha de dir que això ja s'ha fet, eh? O sigui, ja s'han enviat senyals de llum dient cap a l'espai, però clar, són pulsos de llum molt petits que estan dirigits a un lloc molt concret per fer un estudi astronòmic concret.
2: O algun missatge de ràdio, de radiofreqüències, sí que s'ha enviat.
4: Que això s'ha fet, però ells volen que hi hagi una llum perpètua apuntant cap a una zona del...
2: O sigui, que hi hagi algun àlic que quedi sec, no?
4: Clar.
2: I digui, hosti, malparits, no? I llavors vinguin a envair-nos.
4: Exacte, això és un dels problemes que hi ha, perquè, clar, els mateixos creadors diuen que això, a veure, el seu projecte viable no és del tot. I ells diuen que més que un invent és una teoria, no? Yeah. Que, bueno, a veure, que ells han fet això, com s'ha de millorar, no? Però, clar, o sigui, aquest pla, tot i que diem que es pot executar, es pot dur a terme, jo crec que tecnològicament sí que es podria dur a terme, planteja diferents problemes, ja que el principal problema, bàsicament, és que apuntar cap a un lloc on que estigui habitat amb una llum molt potent és difícil assentar-la. Però
2: sí, clar,
4: el problema principal és si l'encertes, perquè és el que dèieu vosaltres, eh? Tu imagina't que el teu veí fa tot el dia amb una llanterna apuntant la finestra que és la teva. Doncs al cap d'una setmana vas dir que les dues hòsties.
2: Sí, sí, clar, clar.
1: Exacte.
4: Pues, clar, imagina't amb extraterrestres.
2: Ah, és que això...
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Al voltant de les 7 de la tarda d'aquest dimecres ha començat a la plaça Universitat de Barcelona la concentració en suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín. Sobre aquesta mobilització organitzada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya, ens dona més detalls el nostre company Martí Ramos, de TV.
7: Bona tarda, centenars de persones s'han agrupat en aquesta concentració de suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín, un acte terrorista provocat per una furgoneta que va embestir la multitud deixant un mort i una trentena de ferits el passat dissabte. Sota el lema "L'odi no ens atura, l'orgull ens uneix", la plataforma LGTBI de Catalunya i Pride Barcelona han convocat aquest acte de suport on també han vingut algunes autoritats com regidors de l'Ajuntament de Barcelona o l'alcalde Jaume Collboni. Un acte on s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest en què s'ha remarcat que aquestes agressions no són aïllades i que estan normalitzades arreu d'Europa. Aquesta concentració se celebra en un context en què, segons dades de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, durant l'any passat es van registrar més de 350 incidències contra el col·lectiu a Catalunya. Principalment, aquestes discriminacions es continuen concentrant a la via pública, però també en l'entorn laboral i a les xarxes socials.
6: Moltes gràcies, Martí, per aquesta informació des de plaça de la Universitat. I seguim amb una altra concentració, en aquest cas la que ha plegat més d'un centenar de persones davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha subratllat que la condemna és insuficient i injusta. A més, també s'exigeix una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes dels delictes de violència viària. La família de la víctima estudia recórrer contra la sentència. Protecció Civil ha enviat un missatge a ESALERT per aixecar el confinament del nucli urbà de Canyelles, el Garraf i diverses urbanitzacions properes, un cop els bombers han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal pròxim a la zona. Les urbanitzacions confinades eren Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia, i l'ordre restrictiva afectava una població estimada de 3.300 persones. No, canviem de tema i continuem parlant d'incendis, en aquest cas del que afecta el Pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Alt Urgell. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal que es troba a més de 2.000 metres d'altitud i que ha forçat a mobilitzar 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i dels bombers de la Generalitat perquè puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha dos mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. L'expresident de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderc, ha mort, segons ha confirmat avui ERC, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Coderc era enginyer en telecomunicacions i expert en energia, sostenibilitat i telecomunicacions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla allò... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superiors a les que són habituals per
2: sí,
1: l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí, és el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, pues podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipí, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté, d'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs, em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí,
1: de,
2: sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió, alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. O sigui, no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho, no?
2: Les cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera, i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no, en comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació, sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I, no?, allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve d'agost és fer una dutxa, no?
2: Dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia 2, doncs prenem 2. Inclús si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. Sí, que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca a gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya. Sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens, i no tant nens, fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: Mm-hmm. I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
2: sí,
1: que pots consultar allò, tots aquests espais, i perquè evidentment anem a parlar també d'aquests consells més enllà de la hidratació. Hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també, i sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no?, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui. Portar un ventall o una gorra, un barret, ¿vale? Uh-huh. Inclús un paraigües.
1: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent que la veus amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
2: filtres,
1: no?
2: Amb filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
1: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs sí. És més fàcil, no? Que et toqui, que no passi, portes el barret, que, i també la cobertura és menor.
2: Sí, sí, sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, sí. Vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
1: Que les cremes solars, també.
2: Cremes solars, no? Exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Uh-huh. Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
1: Hem explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important. El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
1: I això, doncs, ho ha d'especificar, sí, en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
2: Sí, sempre, sí, normalment o química, sempre posa física o mineral, sí, vale? I si no, podeu preguntar a qualsevol pues tu on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
1: Mm-hmm. Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no, el que és la protecció, que crec que això del 30, sí, 50, doncs representa que és el temps, no? Que, sí, que et protegeix.
2: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema, doncs, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. Uh-huh. O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma, un tipus de pell, i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
1: Uh-huh. Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també, sobretot si anem a platja o sí, piscines, per als infants especialment, no?
2: I també per infants, aquelles, per la gent, no?, gran, no?, que tingui, sí, molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot...
1: utilitzar.
2: Se la pot posar i utilitzar-la, sí, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.
1: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
2: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
1: severa, sí,
2: que podem trobar-nos ara amb la calor, vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom, i a més tractar-la és molt fàcil perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no?, que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta, vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no?, que normalment ara sempre suem, sí, quan anem pel carrer. Pues aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua, i té la sensació, pues, li parla si sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit,
1: fins i tot,
2: sí,
1: no?
2: Inclús que estigui una miqueta adormit, vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Pues, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca, vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no?, o treure-li la roba inclús, intentar remullar-la una mica, vale?, per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale?, perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit, Vale? Aleshores, que veiem que això no passa de
1: una
2: seguida.
1: Una pregunta, Lorena, això que deies, allò per baixar la temperatura, la remullem, però no li posem gel, no posarem aigua allò glaçada.
2: Una miqueta, simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta, si tenim una tovallola, un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé. Bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran. Vale? Però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
1: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és, no? Sí. Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
2: Sí, estaria bé pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Sí, sí.
1: És a dir que intentem allò doncs, de baixar aquesta temperatura, m'imagino que també si portem un van o ventar també. Aquesta persona també pot ser positiu, i si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu pot ser que una persona doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
2: sí,
1: perquè la reacció del cos no, vaja, li provoqui això, no?
2: Aquesta... Sí que pot ser, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual, i podem tenir simplement pues, un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pues, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament pues, gairebé no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé i truquem sense problema.
1: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que...
2: També, sí, sí.
1: És a dir, que ens has comentat si és possible davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho pensem.
2: Sí, sí.
1: 061, si tenim dubtes. Sí. I després, no hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
2: No us espanteu, no? Si ho feu això.
1: Però és cert que hi ha fins i tot aplicacions que ens diuen allò, la qualitat de l'aire, no? Les temperatures...
2: Sí, sí que ho podeu fer i de fet, pues, el telediari, no? Si veieu les notícies diàriament... van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho i si us fiqueu al GenCat des d'allà també van donant avisos i alertes perquè realment aquest any pues, està sent
1: dur.
2: Sí, sí.
1: Una qüestió, per exemple, si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no?, en el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
2: Home, realment, nosaltres el que diem des de...
1: Ens hem de moure, això ho tenim clar.
2: És que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale? Però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos, si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui, però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no? Intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir, doncs, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa, sobre 26 graus, més o menys, si tenim aire condicionat, si no, intentar que n'hi hagi corrents d'aire, toca sempre, no?, al puesto on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però, clar, de vegades...
1: Com no està baixant tant la temperatura, doncs no. Potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix. No? Llavors no sé si és millor deixar tot tancat i mantenir sempre, aquesta temperatura.
2: Sempre si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte, però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja... Hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
1: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, sí. De les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries, sí. És aquesta, no?
2: Sí,
1: dels consells
2: ja fa...
1: de calor.
2: Pues gairebé un mes i pico, que penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que a tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
1: Sensibilitzats amb aquest tema. Sí. No sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
2: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
1: A través de l'e-consulta, potser, anem a fer...
2: A través de l'e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
1: Directament, sí.
2: Sí. Bé, hem de tenir en compte pues, això, no? Que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
1: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar jo doncs estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també,
2: sí.
1: No? Paciència.
2: És el que toca, sí.
1: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I ja sabem, eh? Hidratació, ombra i climatització tot el possible. Que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Igualment, bon estiu. Un plaer.
1: Adéu-siau.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Dimecres de molt moviment pels bombers de Catalunya, que es troben atenent incendis i incidències arreu del país. Fa uns minuts el cos ha confirmat la seva intervenció en un incendi de palets i material divers en una nau industrial de dues plantes al carrer Can Bordoll de Sabadell, fins al que s'han desplaçat, de moment, 8 dotacions. A més, es continua treballant juntament amb els bombers d'Andorra en l'incendi d'alta muntanya al Pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Alt Urgell. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal que es troba a més de 2.000 metres d'altitud i que ha requerit de la coordinació de mitjans aeris i terrestres pel seu difícil accés. Recordem que durant les últimes hores s'han aixecat els confinaments a Canyelles, al Garraf i a la zona de Mas Llorenç, al Baix Penedès, per diversos incendis que, segons bombers, s'han acabat estabilitzant i en els que Protecció Civil l'havia recomanat a 3.300 persones i 500, respectivament, no sortir de casa per precaució fins a tenir noves comunicacions oficials. La dona morta aquest dimarts per la seva parella en un pis del districte barceloní de Sant Martí havia estat detinguda fa 15 dies pels maltractaments a l'home i als dos fills de la parella, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. El cos policial català ha explicat que no hi havia denúncia prèvia ni ordres d'allunyament ni de l'un ni de l'altre. L'home es va entregar ahir de matinada després d'haver comès el crim. Està detingut a la comissaria de les Corts i s'espera que passi a disposició judicial divendres. Pel que fa als dos menors, que eren al pis en el moment del crim, estan en mans de les autoritats. Els Mossos investiguen la mort de la dona de 34 anys com un crim masclista. Després de rebre l'avís, cap a 3:15 del vespre, diverses patrulles es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. Va ser atesa pels serveis d'emergència, però va acabar morint. El grup de periodistes Ramon Barnils ha exigit l'arxivament immediat de l'expedient sancionador que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert contra la Directa, arran de les investigacions del mitjà sobre agents de la Policia Nacional infiltrats en moviments socials i independentistes dels països catalans. El grup alerta del precedent greu que pot representar per a la llibertat de premsa. Entre el 2020 i el 2023, la publicació digital va destapar la infiltració de 4 agents en organitzacions i moviments socials de Barcelona, Girona i el País Valencià. Els policies van actuar amb identitats falses i van establir relacions d'amistat i sentimentals amb activistes dels quals van obtenir nombroses dades personals. I el secretari de Junts, Jordi Turull, ha lamentat que RC i Comuns hagin impedit que ella doni la cara al Parlament per la polèmica de les proves PISA. Turull ha subratllat que el govern ha amagat les explicacions i les dades i ha recordat que han demanat una comissió d'investigació per tal d'arribar fins al final. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

captives a poc a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

havia perdut. Me'n vaig estar mala vida, vaig pujar a Roca Guinau, me'n vaig fer cap de quadrilla. Una nit a l'hostal de l'Avenc vàrem robar 700 lliures.

mestressa, què teniu per menjar? Mestressa, què teniu per beure? En tenim capons en llardet i alguna perdiu rostida. Senyora, no sé si ho sabeu, que corren gent de mala vida. Per mi ben han corregut, m'han robat tot el que tenia. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Mestressa, compteu, compteu, que pagar el gasto jo em voldria. Vostre gasto val 10 rals, més o menys una lliure. Poseu la lliure dels perduts, aquesta, i les 700 de l'altre dia. Que jo sóc en Serrallonga,

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
1: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
2: Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres de cognom, 29 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1966, la policia irrompia a 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, a l'Argentina, en el que es coneix com la Noche de los Bastones Largos. Les universitats havien estat ocupades per professors, estudiants i graduats en resposta a les protestes contra el cop d'estat militar. Sara Barfield, llicenciada en Química per la Universitat de Buenos Aires, docent, investigadora i activista, es trobava en una d'aquestes universitats, concretament a la Facultat de Ciències Exactes, on la repressió va ser especialment violenta. Durant els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres i uns 300 van abandonar el país. Barfield i el seu marit, també químic, Victor Rieti, van ajudar els altres científics a exiliar-se. Amb la tornada de la democràcia, Barfield, com a cap del gabinet del secretari de Ciència i Tecnologia, va treballar per reconnectar amb els exiliats i fer-los tornar al país. Defensava que la ciència havia de servir al poble i a la democràcia pel desenvolupament de la igualtat i promovia la democratització del coneixement científic a través de l'educació per fomentar la participació ciutadana. També va ser membre del Foro Internacional Interdisciplinario Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad, qüestionant la suposada objectivitat de la ciència. Va morir a Buenos Aires a l'edat de 87 anys. I abans de tot això, un dia com avui de 1954, Tolkien publicava La Comunitat de l'Anell, el primer dels tres volums que conformarien El Senyor dels Anells. El llibre responia a la insistència dels editors del Hobbit perquè Tolkien escrigués més històries relacionades amb aquella, i l'escriptor, professor universitari i filòleg britànic els hi va donar unes quantes més obres. Com sabeu, El Senyor dels Anells va ser portada al cinema per el director Peter Jackson, no va ser el primer tampoc, van fer una pel·lícula d'animació abans, i aquesta era part de la seva banda sonora. Concerning Hobbits, The Fellowship of the Ring.

0: I aquest pròxim divendres, últim dia de juliol, el Carnaval d'estiu torna a Sant Joan. Aquest any començarà a les 7 de la tarda, amb una concentració a la piscina, i l'última activitat és l'actuació de DJ TT al pavelló a les 2 de la matinada. Tenim a la Laura Vergés del Jazz al telèfon perquè ens expliqui tot el que passa entremig. Hola, Laura.
1: Hola, què tal?
0: Com va això?
1: Molt bé.
0: Ja ho teniu tot preparat, ja, o què?
1: Bueno, encara queden 4 coses.
0: Home, us hem vist.
1: Aquesta última setmana... Sí, sí, encara estem preparant les últimes coses ja.
0: Perquè, clar, a part d'organitzar la festa, també heu de preparar la vostra disfressa.
1: Sí, exacte. Que encara no podem dir què és, sempre té aquest to de sorpresa, que fins l'últim dia no ho diem, vaja, l'últim dia... Però sí, ja, aquesta setmana ja res, estem acabant de fer els últims retocs i ja ho tindrem.
0: Hem vist alguna fotografia que heu penjat per veure si algú encerta? No sé si amb la fotografia, si ens hi esforcem, ho podem arribar a saber o creus que és massa difícil?
1: Bueno, sempre intentem fer algun guiny. Però, bueno, potser hi ha gent que ho sap, hi ha gent que no. No passa res si ho saben.
0: Vosaltres us correu molt, sou el jazz, sou els organitzadors, però no sé si la resta de la gent que ve al carnaval fa mini carrosses o no, o simplement es disfressen. Com funciona per la gent que no ha vingut mai?
1: Sí, la idea és nosaltres portem la carrossa davant de tot i la gent ve a peu, disfressada, sense carrosses, i la idea que hem fet sempre és posar música nosaltres des de dalt de la carrossa. Tenim un equip de música i anem fent la rua, que seria els correbars. Primer a la tarda, després fem el sopar, després tornem a fer una altra rua nocturna i aquesta ja acaba el pavelló per començar la festa, no?
0: Clar, no sé si... Suposo que pel sopar... Ah, no, el sopar, tothom es porta el que vol. No sé si s'han d'inscriure o no, per tant, que no sabeu quanta gent vindrà, no?, uns dies abans.
1: Sí, aquest any ho hem canviat. És la primera vegada que ens estrenem. Fem un sopar pícnic, val?, perquè ens trobàvem que els últims anys no venia gent, o potser es volia apuntar a última hora i com que havíem de reservar el sopar ja no estaven a temps, i vam decidir canviar-ho. I la idea serà fer aquest sopar pícnic. Nosaltres posarem les taules, la beguda i les cadires, i llavors si la gent s'anima en aquell mateix moment de venir a sopar amb nosaltres, nosaltres estarem allà també sopant, i si no, mira, soparem els del jazz en un moment i llavors ja continuarem la festa després.
0: Molt bé, molt bé. S'ha de sopar, que la nit és llarga i val la pena, doncs, fer posso, que diuen. Tot això comença a les 7 de la tarda a la piscina. Això també és nou, oi?
1: Sí, aquest any hi ha diverses sorpreses i diverses novetats. Això de la piscina, almenys les últimes generacions no ho havíem fet, i mira, se'ns va presentar l'ocasió, vam dir per què no, perquè al final també hi ha el bar de la piscina, i normalment ens havíem concentrat sempre a les 8, però aquest any... fem aquesta hora de 7 a 8 allà a la piscina, i llavors sí que començarem ben bé la rua a les 8, però la concentració serà a les 7. I entre que no tancaran la piscina encara i tot l'ambient, esperem que pugui haver-hi gent cap allà.
0: Llavors es fa el correbars, bar de la piscina, bar Clavé, bar Calanati, bar Centre i el raconet de Sant Joan. Com hem comentat, a 2:15 era aquest sopar del jovent, aquest sopar aquest any en format pícnic al Passeig Comte Guifré, i després la rua, aquesta ja comença a ser animada, no, ja?
1: Sí, aquí, encara que només hi hagi dos bars, és ben bé, a la nit sol venir també més gent, també gent d'altres pobles, i menys interessa anar ja directament cap al pavelló, cap a la festa.
0: I la festa, per això, es fa esperar, no? És a les 2 de la matinada.
1: Sí, però entre que anem parant pels bars, la gent està per allà ballant, també es passa de seguida, Vull dir, a les 2 sí que és veritat que potser dius, ostres, a les 2 que tard, però no, es fa bé.
0: Per què creus que té tant d'èxit el carnaval d'estiu?
1: Mira, jo crec que aquí els hem de donar les gràcies a les altres generacions, ja des de la que van començar, llavors la posterior, i nosaltres, bueno, ho intentem agafar i és com que nosaltres ens ho hem trobat més o menys fet, no?, per dir-ho així. Hem intentat agafar el relleu, però ja tenia aquest nom del Carnaval d'Estiu de Sant Joan. Llavors intentem cada any que sigui, bueno, que sigui una festa que estigui a l'alçada també, amb coses noves. Aquest any crec que mai o quasi mai m'atreviria a dir que no van contractar mai cap DJ. Nosaltres aquest any hem volgut apostar pel DJ Tete, que també és d'aquí la zona, i també, perquè no, clar, porta gent coneguda, així que millor.
0: També és això, eh? A mi em passa que a mi el Carnestoltes el febrer i març fa mandrota, fa fred a la nit, no? I el Carnaval d'estiu, doncs, em sembla una bona alternativa. De fet, altres llocs del món el Carnaval és en ple estiu i només s'ha de veure, doncs, a São Paulo i aquests llocs, no?, que és espectacular. Vull dir que no seria mala idea, no?, fer un tomb del tot, que l'estrany fos
1: I
0: el Carnaval
1: tant,
0: de...
1: Clar, és que és superbona idea. A més, hi ha gent que reprofita les disfresses i ara a l'estiu el veiem amb menys roba, però la idea, vull dir, que es pot reaprofitar, no?, la mateixa disfressa, i que a vegades ens estem preparant la disfressa per només un dia i dius, ostres, mira, doncs, dos carnestoltes en un any, doncs aprofito la disfressa, no?
0: Molt bé, doncs ja ho hem repassat tot. Laura, abans de marxar, suposo que també amb un ull posat ja a la festa major.
1: Exacte, sí, sí. També entre el Carnestoltes i entre voltes ja tenim algunes altres activitats per fer, però sí, sí, sempre amb l'ull posat entre voltes, que al final és com la festa, no?, de final de curs, per dir-ho d'una manera, del jazz.
0: I encara no sabem, no?, els grups. Bueno, vosaltres clar que els sabeu, però vull dir, no els podem explicar, no?, encara.
1: Sí, ja els tenim tots tancats, però m'ho reservo.
0: Val, veiem si ens enxives d'una ara quan pleguem.
1: No, d'aquí poc ho sabreu.
0: Molt bé. Perfecte, Laura, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Vinga, a tu, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Power Burkas són un grup de Vic que ja ha publicat 3 discos en estudi. Ara, després de 5 anys de silenci, el quartet format per Marcel Pujols, al baix i a la veu, i Claudi Dosta, guitarra, Aleix Marban, guitarra, i Martí Ferrer, bateria, tornen amb un quart treball, amb la fi al davant, en el qual continuen amb el seu personal so punk i sumant-hi també altres influències, i que ha rebut crítiques boníssimes. Escoltem Un Estornut.

0: Mare Déu, que bé que entra això amb aquesta calor que fa. Em sembla que suar sigui agradable i tot. O si més no, ho veus diferent, perquè fa festiu, fa relaxar-se. Ara entendreu per què l'hem posada. Fa unes setmanes vam estar parlant al magazín amb el Martí Bosch, el fill del nostre Sant Joaní més aventurer, l'Albert Bosch. Doncs bé, la seva germana, l'Anna, també fa música i acaba de treure un tema, aquest que estem escoltant de fons. Així que hem corregut a trucar-la i ja la tenim al telèfon. Hola, Anna.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. De fet, ho hem fet al revés perquè ara ho comentava abans de començar, que jo ja havia vist que tu... ja havies fet música abans. La sorpresa va ser Martí, que no ho sabíem, però tu ja t'havia vist alguna cosa publicada, oi?
1: Sí, la veritat és que ja fa temps que estem fent cosetes. Vam començar a tenir projectes xulos a partir del 2019-2020, l'època Covid, que sempre dona molt espai a la creativitat, no? Mm-hmm. Però crec que ara podríem dir que és un projecte molt més sòlid, molt més professional, on he treballat amb gent molt bona de la indústria emergent, underground d'aquí Barcelona. Aleshores, estic molt, molt contenta i molt emocionada de presentar aquest nou projecte.
0: Home, la veritat és que sona molt bé. Escoltem una mica més. El tema es diu Baby Tengo Miedo. És el primer tema que graves així professionalment, entenc?
1: Bueno, no, podria dir que he gravat bastants temes, però sí que he gravat professionalment. Mm-hmm. Sí. Mm.
0: Quan vas començar per això, fer música?
1: Música com a tal ja fa bastant temps. O sigui, des que jo vaig estudiar a l'Escola de Música de Vic vaig començar com a tenir interès per composar, per aprendre cant... Mm-hmm. Però podríem dir que vaig estudiar una mica més de música quan vaig decidir tenir un projecte. Jo vaig dir, em posaré a estudiar, una mica de teoria, una mica de producció, em posaré a estudiar classes de cant de veritat per poder entendre'm bé amb els músics que treballi, amb els productors que treballi. Aleshores, així tenim tots, parlem tots el mateix llenguatge. Mm. És una cosa com que estic aprenent encara, vull dir, no sé gaire a nivell de teoria, a nivell de la part tècnica, però crec que es parteix d'una bona intuïció i de treballar amb gent molt bona, que al final sempre fan que l'aprenentatge sigui superric i exponencial, la veritat.
0: A vegades per això tens un bon projecte i fas molt bona música, però també xoques això amb la indústria, no? Que té les teves sinergies, les seves coses. Això com ho vius tu? Vull dir, també t'has envoltat de gent que coneix la indústria i us diu, mira, podem anar per aquí, podem anar per allà, podem promocionar-ho per aquí, podem promocionar-ho per allà?
1: Sí, o sigui, per mi és molt important tenir una visió crítica davant de la indústria. Molt, molt, molt important, perquè bueno, tots som conscients de com funciona una mica el món i que al final pot ser molt violent, pot ser molt competitiu, i a mi m'agrada entendre-ho com que no és una carrera que ningú hagi de guanyar, simplement és un terreny on experimentar, on aprendre i on aprendre molt d'una mateixa i que vagi una mica com un mirall, no? I sí que és veritat que he treballat amb gent bastant diferent i amb maneres d'entendre la indústria i la música molt diferents, i la veritat és que em sembla interessant parlar i tenir converses amb gent que pensa completament diferent a mi. Però aquest projecte concretament, on apareix la cançó de Baby Tengo Miedo, forma part tot d'un EP que, bueno, si voleu us ho explicaré més endavant, però que ho he treballat amb dos productors d'aquí a Barcelona que admiro profundament, i això és una cosa que diré sempre, la seva filosofia davant de l'art, davant de la música i davant de la indústria. Perquè són persones com artistes de veritat i que es nota que han transcendit moltes coses que... Bueno, que penso que ara mateix imperen una mica dintre de la indústria.
0: Qui són?
1: Bueno, es diuen Adri... Adrià Gel i Lucas Ferjus, però bueno, tenen els noms artístics Ardi, MP3 i Mirage Noir. i la veritat és que són increïbles. Jo els admiro i els adoro molt. Molt, molt.
0: Des de on t'aproximes tu a la música? És a dir, has comentat que tenies formació musical, però no sé fins a quin punt. És a dir, tu què fas a la vida, per dir-ho d'alguna forma?
1: Jo a la vida tinc una feina professional, normal, que també m'ha servit molt i m'agrada molt. I després tinc el meu projecte musical on, bueno, això, anar-me formant, anar intentant aprendre, anar invertint molta pasta perquè soni bé, perquè tingui qualitat, per treballar amb bons músics, i ara mateix aquest és el meu modus vivendi. Anar a molts esdeveniments, fer molt networking, conèixer gent, moure'm bastant dins de l'escena underground d'aquí a Barcelona, que és molt divertit, la veritat, i anar fent i passar-m'ho bé. La veritat és que no busco res més que passar-m'ho bé i crear.
0: La veritat és que el tipus de música sembla molt diferent al que fa el teu germà, així que no sé si és que les influències no han estat compartides, és a dir, no sé si a casa us ha influït la música, un tipus de música, després cadascú ha fet el seu camí. Com us mireu l'un a l'altre, en aquest sentit, artísticament?
1: Sempre penso que en Martí té molt clar com vol sonar i té els seus referents molt, molt, molt clars i molt sòlids. Sí que és veritat que ell va començar fent molt rap i ara està fent música molt rock. Bueno, ja sabem tots els seus referents, Elvis Presley, Johnny Cash. Jo, en canvi, sóc una persona que sóc molt polifacètica i crec que justament els meus projectes musicals es podrà veure. Puc escoltar l'Abat Yael com una loca en bucle, o em puc passar hores escoltant Massive Attack, o jo què sé, Radiohead. És que és com que el meu gust musical crec que té un abanico, un ventall tan ampli que crec que es veu molt reflexat en la meva manera de fer art, perquè, per exemple, aquest EP que ara presentaré, que es diu Susurros del Corazón, és que no hi ha, vull dir, l'únic que tenen en comú totes les cançons és la meva veu, perquè tots els estils són completament diferents.
0: I quan el podrem escoltar?
1: Doncs mira, ara ha sortit la de Baby Tengo Miedo, que és la que hem estat escoltant aquí, que és Bossa Nova, i la pròxima que trauré de l'EP, perquè abans trauré una col·laboració amb un altre productor, però la pròxima que trauré de l'EP segurament la trauré al setembre. I és una barreja entre dream pop i trip hop bastant, bastant divertida, bastant xula.
0: Més Massive Attack, que deies, no? Doncs
1: sí, ha sigut un gran referent al fer aquesta cançó, Massive Attack. Sí, sí. Morxiva.
0: I més endavant, és a dir, de moment aneu fent, aneu alliberant temes, el teniu tot gravat ja i és la forma d'anar escalfant motors i els seguidors, o encara hi esteu treballant?
1: No, l'EP ja està completament tancat, o sigui, ja el vam acabar. Vaig decidir començar a llançar temes un cop estigués una proposta sòlida ja preparada i anar-m'ho guardant per anar-ho traient com a mi em vingui de gust, també, perquè al final són cançons que estimo i que les vull tractar bé. Cada una li vull donar el seu espai i el seu temps perquè pugui entrar al món. Però sí, el guai de la segona, que es diu Buscándote en la City, que és la que surt al setembre, és que ho hem acompanyat d'un videoclip molt guapo, molt, molt, molt currat, on ha treballat moltíssima gent amb mi de forma gratuïta. 20 persones, per ser concrets.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, tothom va decidir apostar en aquest projecte, i un videoclip increïble amb unes referències lynchianes impressionants, que tinc moltes ganes de que tothom el pugui veure, perquè és que crec que és cine. La veritat, ho puc dir, sí, sí. Gràcies a l'equip que hem tingut, sí, sí.
0: Vull dir, 20 persones, déu-n'hi-do, hi ha equips de gravació que sí que cobren i no són tan grans, vull dir que haver reunit 20 persones que apostin i facin una cosa ben feta és molt interessant, i també diu del que atrau la teva música o el teu projecte. Per tant, que n'estarem molt pendents. De fet, t'anava de comentar que la part visual per tu també és bastant important, no? A nivell de xarxes te veiem com cuides, i de fet has fet com diversos fragments aquests dies amb la cançó de Baby Tengo Miedo. I que per tu és important també aquesta part visual d'expressar-se més enllà de la música.
1: Sí, o sigui, per mi, sempre ho dic que per mi la música és el súmmum de l'art perquè al final et dona la possibilitat d'involucrar molts tipus d'arts diferents, no? Perquè, per exemple, dintre del projecte de Susurros del Corazón, que és l'EP, ho dic perquè a vegades potser, però dintre d'aquest projecte, per exemple, hi ha hagut tot el tema audiovisual que, bueno, com has pogut veure, bueno, heu pogut veure a l'Instagram, hem jugat bastant amb la càmera, vam anar a Menorca amb les meves amigues i ens vam emportar, bueno, la Paola, que és, bueno, una amiga que m'ajuda moltíssim amb tot això perquè ella ha estudiat cine. Va portar la videocàmera i va fer el vídeo aquest a la platja, així, rotllo sirena, perquè també volem explorar una mica tot el món de les sirenes. Després hi ha el videoclip aquest que et parlava de Buscándote en la City, que hem agafat les referències lynchianes i també coses del món de les sirenes.

0: Ella és pintora, és una molt bona pintora que jo l'admiro, visc amb ella, tenim tota la casa decorada amb els seus quadres i és impressionant. I just quan em vaig mudar amb ella li vaig dir: tu, Paola, tinc aquestes cançons, no sé si gravar-les, no sé què fer. I em va dir: tia, grava-les, són superxules, grava-les. I jo li vaig dir: vale, pues amb una condició les gravaré, si tu em fas la portada, tu me la fas. I ella em va dir: vale, però què vols que faci? Li vaig dir: el que tu vulguis, tu escolta les cançons i dibuixa el que tu vulguis, confio plenament en tu. I la veritat és que va fer aquesta portada que em sembla molt xula i molt, molt bonica i molt única.
1: Que hi ha que sembla una parella amb un cotxe amb colors molt, molt blaus, amb un contrast molt bèstia amb el color de la pell, no? És molt, molt xulo, és molt interessant. No sé, com, ja has explicat una mica com ho afrontes a nivell personal el tema artístic, però és a dir, què t'agradaria que passés d'aquí un any?
0: Aviam, jo sempre l'únic que penso és que vull que em vagi lo suficientment bé com perquè els meus productors creguin en el meu projecte i vulguin seguir apostant, perquè tinc molts més... O sigui, òbviament jo els he pagat, no? Però al final el temps de les persones és limitat i potser volen prioritzar altres projectes, i encara que som amics i tot, jo vull que vagi mínimament bé, o sigui, no tinc grans expectatives, perquè ara mateix penso que seria una mica de lulo. Però lo suficientment bé com perquè els productors diguin: hòstia, que guai, Anna, tu has currat, has arribat a la gent, has pogut connectar una mica, fem el segon àlbum. Que de fet ja estic treballant en un segon àlbum, però que no té res a veure amb el gènere aquest, l'estic fent amb un altre productor. Però sí que tinc ganes de fer com una resposta a tot aquest àlbum que ja he fet. O sigui, bueno, tinc molts projectes en ment, aleshores jo vull seguir, vull que vagi suficientment bé com per seguir treballant i seguir podent fer música i art.
1: Molt bé. Ja per anar acabant, a casa què diu la família?
0: Aviam, la meva família, el bo que tenen és que són tots persones sense gaire por i que sempre han contemplat viure la vida de formes no tan potser convencionals. Aleshores, la meva àvia, la Pilarín, com et pots imaginar, està contentíssima.
1: Està molt contenta. I el pare,
0: està molt contenta. I el meu pare, bueno, el meu pare, ell és... Bueno, és una persona que sempre ha pogut viure del que li omple l'ànima. Aleshores, veure que nosaltres fem passos per intentar fer el que sigui que ens faci feliços sempre ens dona molt suport. El meu pare no sap tant de música, aleshores. A nivell artístic no ens podem apoyar molt, però sí que sap molt sobre gestió d'emocions, gestió personal, gestió de pensaments, gestions d'ansietats, i sempre puc parlar molt amb ell sobre tot això, perquè com et pots imaginar també hi ha molta angústia, molta angoixa i molt, bueno, molt dubte sempre.
1: Sí, sí, en algun moment us hem vist fer vídeos conjunts també,
0: Sí.
1: I ara sí, l'última, clar, som de generacions molt diferents i no sé si encara tens molt de lligam amb Sant Joan, moltes amistats, si t'han escrit per dir-te: escolta, ho he escoltat.
0: Sí, jo la veritat és que tinc bastant lligam amb Sant Joan, o sigui, tinc bastantes amigues que són grans amigues meves amb qui també convisc aquí a Barcelona, que sempre m'han apoyat. De fet, la Sara Borràs, no sé si l'ubiques, però ella em va ajudar molt amb el vestuari del videoclip. Ella és una crac amb la moda, és d'aquí Sant Joan, i em va ajudar amb el vestuari. I després, bueno, la meva cosina, la Berta... Bueno, hi ha moltíssima gent d'aquí Sant Joan que sí. I sempre m'he sentit com molt còmode aquí Sant Joan. Quan vaig començar a fer música l'any 2020, me'n recordo que quedàvem amb els nens al parc, fèiem freestyle, ens passàvem hores allà fent batalla de gallos, cantant, tots rapejant, i sempre, no sé, m'he sentit com molt, molt còmoda i molt tranquil·la, i un lloc on poder ser inclús més que Vic.
1: Molt bé, doncs no sé, potser algun concert, no? Ja, vull dir, si busqueu a més de la família que faci música, ja podem muntar un festival.
0: Sí, podríem fer un festival. Sí. Sí, aviam, jo ara faig un concert aquí a Barcelona, justament aquesta setmana.
1: A on?
0: On també... A l'Heliogàbal.
1: Ah, molt bé.
0: Sí.

0: Sí, faig la presentació del single i després cantaré dues cançons més de l'EP. I bueno, m'he estat preparant el directe aquesta setmana perquè em van avisar ahir, no, abans d'ahir. Però sí, la intenció és fer concerts i tocar en banda. Jo tinc moltes ganes de tocar amb els xavales, amb els productors, perquè, bueno, productors i músics, no? Són superbons músics, ells. I l'objectiu, ara el meu objectiu és tenir preparat un molt bon directe a nivell instrumental, a nivell performàtic, i gravar-lo, tenir unes quantes gravacions i anar apostant a festivals, a coses, el que sigui.
1: Molt
0: Tocar
1: bé.
0: en directe, tocar en directe.
1: Oh, i tant, i que ho puguem escoltar. Nom, és nom artístic o no? Vull dir, hem vist Tico, que també signes com a
0: Sí,
1: Tico? Tico
0: sí,
1: és el
0: sí.
1: nom amb què t'hem de conèixer aquest projecte artístic.
0: Sí. Estic...
1: I d'on ve això?
0: Doncs mira, jo quan... És que també ho vull dir perquè la gent li deu sorprendre com Tico no té res a veure amb Anna. Aviam, jo quan era petita i vaig començar a parlar, no sé per què, però només sabia dir Tico. Era com que el meu cervell estava configurat d'aquesta forma. Aleshores jo deia Tico ta, Tico teta, Tico... Tot el rato tot era com Tico. I la meva família em coneix com Anna Ticotana o Tico, sempre m'han dit així. I la meva
1: Ostres.
0: mare sempre em deia així, era com que em sento molt identificada amb això, sobretot amb aquesta part més sensible, més artística, no sé, més com en realitat penso que sóc de forma més profunda. Aleshores, quan em vaig haver de ficar un nom artístic, em volia separar una mica de la meva persona real, perquè jo la meva persona real ara mateix treballo en una oficina superbé i tot, però bueno, que al final tenir un projecte artístic és una cosa completament diferent i penso que has de conviure entre aquesta dualitat. I bueno, Tico em va semblar una bona... un bon nom.
1: Doncs ja ens agradava i escoltant la història que hi ha darrere, doncs molt més. Anna, moltíssimes gràcies. Estarem molt, molt pendents i ja començarà a sonar ara ja a la veu a la nostra Ràdio Fórmula. Moltíssimes gràcies.
0: Ai, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies per mostrar interès també en aquest projecte, que al final ser un artista emergent és una cosa difícil. Tot i que jo he tingut molta bona sort, perquè crec que sempre trec coses superpositives tot el rato i això em fa estar supercontenta. Però bueno, també us vull agrair doncs, donar-me aquest espai per poder parlar una miqueta, presentar el meu projecte i anunciaré... Bueno, vull anunciar una cosa, si puc.
1: Oh, i tant, i tant.
0: Doncs que a l'agost, encara
1: Sí?
0: no tinc el dia assegurat, però bueno, si mireu les meves xarxes socials faré molta promoció, sortirà un nou single amb un productor diferent, que és un estil electrònic super hiperpop, o sigui, una cosa bastant divertida, bastant disfrutona, perquè acabem tots l'estiu por todo lo alto, ballant, i res, tinc ganes també de presentar com aquesta nova faceta, perquè ja veureu que el projecte Tico, si una cosa és polifacètic completament, i tinc
1: Ostres.
0: ganes també de mostrar-lo,
1: Doncs
0: aquest nou single.
1: nosaltres moltíssimes ganes també d'escoltar-lo. Anna, res, et seguirem ben de prop.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Bones

0: how the story ends. I let her turn me down and say, can't we be friends?
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sant!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibres

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.